0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Sensiamades, jo quan era que nostra, teníem sensiamades aquelles, es pastava els divendres de Sant Cristòfol i totes la nit que hi toven, i un sol demà, el dissabte de matí, llavors anàvem a coure en el forn. Llavors cuïen fins i allò dura, però allò ben tancat, dins un puesto que no hi entrat l'aire i que t'ho vagin a poc i fem per Sant Cristòfol i les formatjades per Setmana Santa, però llavors duen a cobre en els forns perquè no tenien que no s'hi havia, però clar, un forn petit, a llenya, i quan te sofres més coses, llavors anaves en els forns i ho duem en els forns a cobre. Llavors, que jo me'n recordi, n'hi havia tres. Perquè en el carrer de Carretó, allà on hi és, era un, en el vostre eren dos, i aquí on ara hi ha l'estil·let, també era un forn. El dissabte que vespre ja començava, el dissabte vespre, i llavors diumenge de matí per anar, perquè fem dissabte que vespre ja, i el diumenge de matí en xocolata, però bueno, no fem com... No hi havia, ara fa més mesclar, llavors de siamades en fem moltes, com un mà en fem moltes. I clar, i si venia gent, donaves un tros d'encimada, no és com ara, és que no et sembla. Una encimada i un pastisset, o una dolça, amb l'aigua fresca. Jo això no m'agradava gens, però mon mare sempre tenia les dolces perquè li agradava molt a ella. I sempre hi havia dolces.
2: Llegum i... Mon mare feia llegum i un ou, i posaven un poc de llet i aigua i allò creixia tant com volies la truita aquella. Però, bueno, de menjar vam menjar, No sé si te diré que tal vegada molt bo. Bueno, el que se fa, llegum, poquetes de bleda, poquetes d'escarxof, I allò retia tant com, vull dir, ciurons, llenties, bueno, bé, així tot ho menjam aquí ara nosaltres.
3: Menjava i jo també, llegum molt menjava llavors. Mocurons, mongetes i jo què sé. I compraven, llavors no podies anar a pastes d'aquestes que ara vull anar per tot, de pasta que compres, llavors no hi havia res un món d'això. Compraves un lloguet i fes berenaves de pa amb sucre, de pot d'oli i sucre, i allò era esbrenar, sí, molt de dies. O sardines, o tun, que també n'hi havia. Anàvem a Cana Riera, aquesta que dic, Cana Guida Riera, i compraves, hi havia, sí, de tot això.
2: Nosaltres, el pa era sempre del blat, de la farina del blat, que fa una cortera, la duem al molí, i allò era la farina, i els de sons és... El segó era per les gallines. A més, fem menjar de tota classe. Nosaltres fem faves, fem xaurons, fem mongetes, fem tota classe de llegum amb el pa nostre de que cuíem nosaltres, del blat que cuíem nosaltres. Això era una naturalesa més grossa que hi havia.
3: I per Pasco, formatjades. I falons també. Sí, i per Sant Cristòfol n'hi havia qui en feia també de falons, i se duen a coure. Però els típics eren els darrers dies, el carnaval, fan coques d'en sou, li donen llavor, crespells, marmelada, en sucat de patata, en sucat dolç, i fan flors també, formatge, fan cebolla de formatge, nosaltres també en fan bastants, també, sí, sí, bé. De brossat, sí, també, sí, sí, sí, bé. I llavors per Pasco també fan formatjades i fan crespells també, de tota casta. Això, això. Les formatjades de carn, sí, que fan totes, diguéssim, sí, amb elles ja eren ja grosses, perquè tot d'una com vam entrar eren molt petites i no fan massa cosa, perquè també tenim un pare i una mare que no estan bé, estan davant, nosaltres es formen a estar davant, es forn perquè per no estar fora, venir aquí baix, era molt, molt més en fora. I estar endavant, i sí, sí, sí, m'ajudàvem totes.
1: Jo ara vull, llavors la feien, que no hi havia moldos, i ho fèiem amb un got, posàvem en el cul del got, diguem, i llavors amb una de sona que teníem, amb un... allò que té una rodeta. Ara no sé què li diuen allò. I llavors ho fèiem així. Ma, però havien de ser iguales totes, eh? No ho podies deixar una de més en un que l'altre, ni... perquè ara ho fas amb el moldo i ja no em passes cap pena. I llavors, però ho fèiem, posàvem en allò. Posàvem així, en el got, i fèiem el baix, i llavors damunt, i ens... la rodeta que llautàvem. Nosaltres sempre la fèiem de bé. Mamà sempre la que fèiem de bé, perquè és de porc, ho fan de porc, ho fan de pollastre, ho fan de... o ho fèiem, bueno. I ho fèiem de bé, perquè per pas que mataven es bé. I fèiem les formatjades de bé. I segons en quines, a vegades hi posàvem un trosset de sobrassada també, i un trosset de xuè. Un trosset de xua petitó i un trosset de sobrassada. Però ens la fèiem de bé. Llavors fèiem embrossat, però aquelles ja són coques així més primes. Jo havia de ser pasta dolça i la formatjada la fèiem pasta salada. I aquelles fèiem embrossat i en conserva, o sucat d'ou d'aquell. I allò no m'agradava, no. Tot el sucre.
4: D'anar a coure, jo, quan he tingut la meva casa, ja no. Ja ha estat temps de comprar les coques fetes. Però de la meva mare, sí. En aquest carrer, aquí on hi havia la galeria aquesta de Castinglès, hi havia un forn, que només era de coure. Perquè en aquell temps la gent tenia cuines de ferro, els deien cuines de ferro, que anaven en llenya, i tenien un fornet. Però els que no en tenia de cuina, que era moltíssima gent que no en tenia, anaven a coure les coses en el forn. El forn vivia de coure palangranes, el matí i el capvespre cuia tot el dia. I jo anava a fer cola per les enciamades de ma mare, per això sí. I allò era una festa encara, seure allà, les tantes del vespre ballant i xerrant. Però es posa que qualque pallaringo del poble hi devia haver. I jo què sé, gent animosa. La gent era molt animada. Jo em sembla que ara tinc que dir una cosa per endavant. Jo crec que de tenir 20 anys a tenir-ne 84, aquí hi ha una diferència, que això no ho arregla ningú, si no ho arregles tu mateix. I clar, per això crec que el poble me semblava que era tan viu i tanta festa i tanta cosa, perquè en 20 anys que vols.
5: Perquè van començar fent obregínies plenes, obregínies menorquines, i el diaigo, els primers plats. I hi va haver una senyora del mitjor que va dir, bueno, no és dueño de sangolió, diu, no n'era un món fent això. Perquè això és gana. Després feien les patates al forn, en carn, en tomàtic, es parol del forn, amb això no fareu res. Bueno, van fer això i altres coses, clar. I jo, aquest estiu, que van venir uns amics de sa germana, que van fer un sopar que seves, i vaig fer el famós el diaigo que ells menjaven, me diuen ells, allà. Oh, padrina, he sortit com sempre, que bo que ets el diaigo. I molts se n'enren de sa diaigo que havia de fer jo. Para, jo sé, era una recepta ràpida. Jo som, sempre he fet un poc complicades. Primer agaf tomàtic, millor si són de cas de pare, però bueno, quantes estems, no de cap foraster d'aquí. Els apel, els escalt pelats. Els tall petitons, i tall ceba, porro i pebre verd, bastant, i bastant de tomàtic. I allò ho vas coguent, xuc, xuc, xuc, xuc, que et sofrit aquell cogui, però molta estona. I després, diuen que se li aigua no de bullir, quan t'hi dius aigua, però jo el faig bullir sempre, l'he fet bullir sempre, perquè agafa més sabor. I aigua verd, i això és el secret de se li aigua. Però ha de ser un bon sofrit, no de ser aquell sofrit poc, no? Que hi hagi, que quan agafes la cuarada no sigui aigua, que sigui les obsicínies, bueno, els abulls, com és normal, els abuides, fas un bon sofrit de ceba i tomàtic, bastant amb ceba, però més que tomàtic, jo ho faig així. I jo, perquè no quedi... Jo ho trituro antes de cureu. És més gustós si ho cous en trossos, però per més llest jo ho trituro, perquè sigui més bo de coure. Allò ho ben coc i després hi tir la popa de la obrigínia, allà dins. Coi. Després ho pas pastormis. Quan ho pas pastormis, hi tir, si ha de ser un ou o dos, segons la quantitat, i dues cuarades de sucre per matar l'àcid d'estomàtic. I el sucre no hi ha gaire gent que n'hi posi, perquè diuen que ens fan dolces, però l'ombrigini amarga també un poc. I així, bé, i després faig les barquetes, els arrellent, un poc de pa, de pa rat, oli dins el forn. Això no és cap complicació. Han tingut... Sé que tenia molt d'èxit, perquè hi havia un clients catalans cada any que venien a Sant Golidó i ja te telefonaven i deien som 12 o som 14 i volen tots obrigínia. Cada any venien a menjar l'obrigínia famosa. I jo tampoc no li donava tanta importància, però bueno. Les paraules forn. Una vesta de... Dins les paraules, una vesta de ceba. Patata, així, en rodanxes, primer de una vesta. La carn que vulguis posar, o porc o vedella, nosaltres allà el fem en costella de porc d'escoll, que és més gustosa. Rodanxes, mig tomàtic, damunt de la carn, en el tomàtic un poquet de sal i sucre, no molta, una mescla de parrat, aigua verd, damunt el tomàtic i oli. I després un poquet d'aigua, perquè cogui. Això és el secret. I com el tomàtic ja fa suc. Entens? I això, això és el perol del forn. A poc, eh? Que faci hora. Perquè jo, el mal meu està... Bé, bon, mal meu, no sé. Que tot ho he fet coure molt a poc i hores. A vegades me demanen quantes hores ho té dins el forn. Jo mai me miro el rellotge. Mai me l'he mirat, ni quan fa feina, mai. M'ho mir, ara està bé. Ara ho trec. Si hi ha coses que couen molt de veres, se resseca, se... Jo, ara mateix, jo, lo elèctric no m'agrada. Jo aquí tenc butano i no em vull. D'elèctric, si pot ser. Perquè quan feia feina jo ja tenia esforç que grossos de butano, que feien boníssim. I me deien, feia best for, i me deien, com el fan aquest bec i tot se desfà? Que el vull? No, jo no el vull, jo el poso dins el forn, amb el gust que hi posi, amb tot el que posi, i el faig coure, a poc a poc. Clar, el giro un parell de vegades, el tot girar. Però això ja ho feia en el forn, jo, de coure les coses quan teníem el forn. Clar, que forns couen diferents de no. Els primers hi havia, bueno, se li aigua, la sopa de gamba, les obrigínies plenes, la greixera de formatge, no sempre és el mateix, però bueno, te diré unes quantes coses, la greixera de calent, faves ofegades, després hi havia un parell de tipus d'ensalades, peres al rocafort, pebres de piquillo, amb mos de tun i palitos de mar, aubergines de pobre, que ho fem amb una ensalada, amb una ensalada de palitos, i el segon hi havia porc amb prunes, vedella amb mostassa, best forn, pollastre amb gambes, conill amb ceba, a vegades també havíem fet, ratjada amb tapres, lenguada amb espinaques, amb cremes forn. Les primers que van començar era la liaigua, les aubergines i la greixera de formatge. Després en fem amb espinacs, espinacs amb beixamel també. Després van començar més amb ensalades i de segon hi havia esperoles fort que feien amb coll, de costella de coll. Es bé l'havíem fet sempre. Es pollastre amb gambes, es porc amb prunes també i la vedella amb mostassa. De postre hi havia profiteroles, pastís de taronja amb xocolata, pudi de melè i patata, que el fan després el servir amb una crema especial que fem. Ja, home, pas que sí, se n'anaven tot. Ah, i pastel de nous, el que era molt bo, és molt bo. A l'altre dia un de que me va demanar un que diu, que te'n recordes com el fas? Dic, puh, que l'he fet vegades. O sigui, es fas un pastel de nous, era com un tipus tortada, quan fan les tortades, quan t'has de ser mala amb nous. Fas el pastel i després el regaves, però el servíem en xocolata calent. Jo a vegades, quan el faig per aquí, faig el xocolata i que te queda una cobertura. I allà no, allà servíem el xocolata calent i nata al costat.
6: N'hi havia tres o quatre al manco. Hi havia la palmera, esperi, a Can Xic Xuric, que va desaparèixer. Sí, que tres em pas que hi havia, sí.
2: I bars hi havia aquest, en Quico Xuric i el casino. El casino, ara has estat la pasteleria, esperi, no hi era, quan jo dic, no. El casino, qui és de vora, davant a la plaça allà, del casino, i en Quico Xuric, i el casino, també en el casino, fa un estudi, i els homes anaven, d'això també me'n recordo bastant, que anaven a jugar a truc els homes, i ma mare ordina, i ton pare encara ha vingut. Anàvem al casino, mon pare, ma mare diu que us ho ha de dinar.
3: Sí, clar, bé, a la palmera no sé si feien tap de menjar i menjar. Allà on feien menjar era el medi, mediterrani, allà sí. Que feien caldera de peix, i feien arròs, paelles, allà, també allà. Però aquí me pos que eren més coses, tapes, ronyó, volíem fer i coses de més... més petita, diguéssim, no, aquesta dona, perquè era tota sola, no tenia ajuda, diguéssim.
7: Hòstia, eren igual que avui, però hi havia llum, que diuen llum en crues, i llum de carbono. Llavors no hi havia llum, ni hi havia motors, ni hi havia res.
2: El que me record moltíssim bé és que, com que llavors les dones anaven rentant el pou, bé, es diuen plien la pica de l'aigua, i que ma mare mos deia, quan sortigueu d'escola, veniu aquí baix, ajuda'm a dur el cobo de la roba i un perolet d'aigua per tenir aigua. Els dilluns, que anaven a rentar el pou, bé, i quan duen la roba, amb el cobo, parant-se amb ma mare, duen un perolet d'aigua. Cada una, per tenir aigua, perquè devien tenir amb un poble d'aigua, per les bones les cases, tenien cisterna.
8: El Pou Vell ha estat el rentador de tota la vida. I a rentar, un mes hi venien els dilluns. Els altres dies, cap dia. I hi havia, i un venia a Somo, o un al·lot, o que fos un plis a pica, i aquella pica era plena. Hi havia dos perols, quan un era dalt, l'altre era baix.
2: a tot això.
0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: cap aquí. Si em vols animar a la vida, vine cap aquí. Sí, sí.
1: Bon dia.
0: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defenses la seva pertenença a mitjorn?
1: Mitjornalitat, no?
2: Mitjornalitat.
1: Mitjornisme.
2: Mitjornisme.
0: Mitjornalitat.
2: No m'agrada.
1: En dièresi.
0: En dièresi, aquí
2: no hi ha. La mitjorn s'ha de posar.
1: A qualcuna, te cerquen qualcuna.
0: Només n'hi ha una.
1: No, n'hi ha dues. Mitjornalitat. N'hi ha dues, la segona.
0: Ah, sí, la segona, no?
1: La segona,
0: no.
1: Sí,
2: exacte. Bueno, pues ja miraré on estan els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
3: Sant preferit?
2: No, la meva relíquia preferida. No? Òbviament el Sant Propuci. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Propuci que hi ha pel món, pots fer un llençol per un llit de matrimoni. Vull dir, bueno, és fi de Déu, tenen una xorra increïble. Però bueno, ja està. Aquí, fins aquí la meva aportació.
3: Anava a fer un xiste.
2: Digue,
3: no,
2: fes el xiste.
3: No.
2: Ai, puta.
0: Bueno, digue'ls-hi com es diu xiste.
2: Acudir.
3: Un xist.
2: Xistat.
0: Va, què m'ho expliques avui?
1: Avui entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
2: Correcte.
1: O tots els que s'han mort el 2024.
0: Començar col·leccionismes.
1: Exacte.
0: I coses d'aquestes.
1: Exacte.
0: Col·leccionar.
1: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem les paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu del català, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
2: Vamos.
1: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024...
2: En sèrio?
0: Hem tardat 30 anys?
1: Hem tardat 30 anys, sí, sí. Per això, en general, si us hi fixàveu...
0: Com hem d'acabar la carretera en dos anys?
1: Us solien escriure
2: sí,
1: en majúscules.
0: O sigui, paciència, a poc a poc.
1: Clar, però en general...
0: En general...
1: Institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia moltes coses, s'estan actualitzant en moltes altres... I comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
3: I Va per tandes.
1: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, això ho hem de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir.
2: Mm.
1: I, clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
2: I si volies escriure internet tantes...
1: El què?
2: Si del 2023 volies escriure internet, volies posar entre cometes?
1: A veure...
2: Interxarxa.
1: Escriure s'escrivia, clar, de fet, el diccionari, al final el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen.
2: Uh-huh.
1: És a dir, no s'inventen les coses d'una manera o vale. l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia en majúscula.
2: Ah,
1: perquè com que va començar com una xarxa privada, no sé què, s'escrivia en majúscula. Si mirau documents de fins ara, en general tots els que han passat per correcció, en general bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
2: Gràcies.
1: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem el revolucionari, s'ho posava en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat enguany.
2: Datàfon?
1: Datàfon, sí,
2: no,
1: sí.
2: És,
1: o sigui, el que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan m'ho facin pagar, veuràs...
2: Ja, tio, veuràs salta i baix i fas bus.
1: El drama que serà, això.
2: Salta i baix i fas bus, vaig fer un poc.
3: En negre, no, el bus? Sempre.
2: Sí, sí. Sempre en bé.
1: Sí, sí, sí.
2: I se'n fiques dins un xac i diu, bé, si ja està.
0: És increïble.
2: Es va?
0: Sí, me sembla increïble.
1: Jo també. És que avui he agafat un autobús i dues targeta d'autobús. Però he pensat, he vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre. Com pues... se pot estar tan antiquat en sedeguiris que hi ha durant l'estiu que deuen anar pagant targeta?
2: Tu és un caos increïble.
1: No deuen tenir ni euros, els guiris, deuen venir lliures.
0: Jo crec, Jo crec que és un acord amb els taxistes, que sí que tenen de tàfon.
2: Ostres!
0: O sigui, aquí o sigui, confabulacions és que vulguis. Pues no, sí, sé, sí. Jo, no sé, és molt raro, és molt raro.
1: M'agrada la teoria.
0: Bona teoria.
2: Ja pot ser.
0: Demà ho escampant per un bar de moll i aclarim.
2: Ja està, d'acord. A l'infanta i ho aclarim.
1: Però bé... Tornant en el tema, tenim paraules que entren de nou, com datàfon, com internet, i tenim paraules que canvien lleugerament la definició, en molts casos amb pesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja n'ha afegit, o de la filla.
2: Molt bé.
1: Clar, és a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies, en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
2: Ja.
1: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. No? I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela. D'acord?
2: No entenc res del que dius. Sí. Serà que és molt de matí?
1: No.
0: Ostres, això reduirà molt les faltes.
1: Clar, jo me quedaré sense feina, entre ChatGPT i això. Això...
2: Ara que ja ningú telefona mai.
1: D'aquí dos
2: ara,
1: dies.
2: Ara arriben aquests. Però si ja em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona ningú.
0: Han de tornar a la telefonada. Eh?
2: Hombre, pues clar.
1: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon, es cridar. No tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
0: Fot un crit. Però
1: ara cridar també és agafar el telèfon i...
2: Vale.
1: I dir-te, uep, com anem?
2: Una cridada.
1: Exacte.
2: Vale.
1: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significat nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un que ha significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual. D'acord? Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos de paraules que ja teníem.
2: Perquè si no digui Satisfyer, diguin vibrador. Que està, ja està bé. Doncs.
1: Ah, però és que hi ha tipus de vibradors.
2: Sí, bueno, com es denona, que ho volen evitar, que diguin Satisfyer i que diguin vibrador. Molt bé, catalans.
1: Però Danone sempre ha estat un iogurt.
2: Ja.
1: Iogurt en té final.
2: Amb
1: llatina i té final.
0: Danone, saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone? No. Saps que ja ho van dir una vegada.
1: Era un senyor, sefardita, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta, sefardita, i quan va, bueno, de fet va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
0: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci que de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Dan. Dan
2: One. No, pot ser.
1: Dan.
2: És impossible.
0: Dan One.
2: No.
1: Pensa que eren sefardita. No. Xerraven un castellà raro.
0: És així.
2: No, m'ho crec.
0: Lliçó de màrqueting nombre 1.
2: Bé, és igual, jo menys fruita. De postre, com el meu cos indica.
0: És així. Dan One.
2: No, pot ser.
0: Bueno, cerqueu en el xat GPT.
2: Danone.
1: Cosa d'aquesta hi havia. Però això, sí. Dan One no me sona. Me sona que era una altra història, però això, pel tema que tenia més a veure amb la sefardita.
0: Jo ara no te passaré el meu currículum. Però això és la lliçó número 1 de màrqueting a la universitat.
1: Ostres. Tenir un fill, doncs Dan One.
0: No. És així. Això, poques coses m'han quedat gravades, però aquesta em va quedar gravada.
2: Dan.
1: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Autocaravana hi era, però autocaravana no. Blister també ho tenim ara. Un blister. Un blister de cervesa.
3: Blister.
1: Amb accent a seguir, clar. Perquè és plana, d'acord?
3: Blister in the sun.
1: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
3: Molt necessari, ara.
1: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
4: En afegites ni pa.
1: En afegites ni pa.
2: Després, no podia fer,
4: després de 50 anys i xerrutes bacalao, ara en afegites ni pa.
1: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, esnifar cocaïna.
2: Exemple, un exemple així, normal.
1: Un exemple qual.
2: I quedarà abans, per on esnifar? Aspirar.
1: Aspirar pel nas.
2: Aspirar pel nas.
0: Ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran aspirar.
1: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu. D'acord? Garrotín, també l'han entrat en el diccionari.
2: Què?
1: Garrotín, agarrotín, agarrotín, de la vera, vera, de Sant Joan.
2: Què és garrotín?
1: És una glosa lleidatana, o gitana, un poc d'aquest... Sí.
2: Aquesta glosa, no.
0: I agarrotín és com...
1: Un garraf petit.
0: Com es diu?
1: Quin drama.
0: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotín, però, per exemple, una roseta, no?, que la gent canta i va...
1: Corranda.
0: Una corranda, no? Sí. És una corranda.
1: Exacte. Paraules noves com...
3: petit.
1: Jihadista.
2: Un garrot petit.
1: Com jihadisme, com gintònic, com glamurós.
0: Com s'escriu gintònic?
1: Tot junt i amb accent a so.
2: Gintònic.
1: Gintònic.
0: Gintònic tot junt.
1: Sí. Gomina. Una bastant interessant, gorro. Perquè, clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
2: Era un drama social, jo.
1: Hòstia, per
2: jo
1: era un drama. Ara, gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, tenim mantres,
0: perdona,
1: tenim pàdel.
0: Què es deia? Capell? Un capell de llana?
1: Clar,
0: com li deies?
1: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem sí. Prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc un problema.
3: Un xivic de llana.
1: Clar, amb el tema de si ve des castellà, que sí, que segurament sí, però que és un concepte existent, teníem aquí sa pega.
0: A veure, repeteixes que has dit després de gorro.
2: Kebab, ha dit.
1: Després de gorro he dit kebab.
0: Bueno, gorro s'escriu amb el final, no?
1: Clar, G-O, bueno, R-R-O.
0: Clar.
1: Sí,
0: clar,
1: no, clar.
2: És tu, que és filòleg.
0: Clar, aquí no hi ha res clar. Saps?
1: Clar, jo a vegades dono moltes coses per fet. Com que kebab s'escriu en K. D'acord? És en el diccionari, kebab. Igualment són en el diccionari, però jo m'ho estic mirant ara a l'ordenador i l'ordenador m'ho marca tot en vermell, perquè l'ordenador no és tan modern com nosaltres.
0: Està actualitzant.
1: Exacte.
0: Encara tens feina, idò. Encara...
1: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, padapita, pixelar, por expand, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
2: Ronyonera.
1: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també...
0: Xistorra.
1: I aquestes són noves de juny, però també tenim noves de novembre. Novembre n'hem fet noves unes quant poquetes.
0: Serà mal d'acabar, Sanya.
1: No, ja ho clarim. Però tenim una nou, fins ara m'acostava molt, perquè una nou no sabia com escriure, no? Los Nogales, que teniu els mitjorn.
2: Com es poden dir?
1: Els Noguers.
2: No, els Noguessos, no sé què vull dir, mitjorn. Mitjorn.
1: I bé, ara és tan correcte escriure una nou com una a nou. Una paraula molt important que també ha entrat a finals de novembre és batucada.
3: Mare de Déu.
1: Música de percussió originària del Brasil i arrels africanes, manifestació festiva del carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada, conjunt de percussionistes que executen la batucada. Aquesta era molt imprescindible.
2: Com les majorets que es van posar de moda, 90, podien passar la mateixa. O no? Tu recordes que mitjorn un grup de majorets?
3: Aquí a Mercadal també n'hi havia una.
2: En plan, què, esto o què?
3: Pues
2: un poc a so, saps? Totes les festes allà ben tranquil i tu fas una batucada. Ah, sí, típic.
1: Sí, sí. I res, paraules també que...
2: Una abraçada als meus amics que no batucades, que són un quant.
3: Us estimam.
2: Espero que no escolta el Radio Far, que estic escoltant la copa.
0: Escoltau Radio Far.
2: Sí, ara sí,
0: les batucades, antes de començar, les batucades antes de començar haurien de donar taps a tothom.
2: Bon, sí, no sé.
1: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que sí que han afegit una definició. Per exemple, baguet, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
2: Ah,
1: després, ja fer cosa. És que me fa cosa, saps? Ah. Que me provoca angúnia, inquietud. I aquesta la dona afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, i jo sóc on ho escric,
2: com
1: no?
2: Escric,
1: no? I ara ja podem escriure tireta. A la tira estreta adhesiva proveïda de la part central d'un petit apòstol.
2: Toma, perfectament definit.
1: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo, igualment, sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
2: Això és una...
1: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
5: Hòstia, això...
2: És millor porcatxada. A mi els 10 segons de porcatxada de la història. A mi els 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ens ondes per tu. Hòstia.
5: Fem història.
2: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
1: Llençolada. Apuntau aquesta paraula.
0: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
1: En Cibern hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
0: Si estiu llençolada, tot.
5: Llençolada. Bueno, augment dels vols de València.
0: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
2: Molt bona, aquesta.
0: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
2: Adéu.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tutta ma pensa creo io so che son preziosi. Ando c'eri da mostrare su Marte per tutte le vaina. Que sigui un cas per d'un naval dir sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Tot seguit, una cançó de Delen, del seu primer disc, La roba estesa, de 2008.

0: L'imperi romà va tenir com a un dels ports principals la desembocadura del riu Tíber. Una gran activitat de comerç i de moviment de gent que va generar un assentament important, pròxim a la capital. Però tot va entrar en declivi quan les pluges van començar a aportar una gran quantitat de sediment. Sempre havia plogut, però la norma de deforestació que s'havia aplicat sobre els boscos propers per extreure llenya es va traduir en una erosió sense precedents. El port es va reblir de terra i els vaixells ja no hi van poder operar. Desatendre els límits va acabar enfonsant una economia pròspera.
1: Època de muda. Capítol 58. Progrés sense sostre.
0: És molt humà això d'estirar la corda fins que s'arromp. Episodis com el citat s'han enregistrat a diverses civilitzacions. Caldria esperar que a l'actualitat això ja no es doni, però hi ha qüestions socials i ambientals que continuen fora de la previsió. Menorca comença a tenir molts casos de gent que viu en condicions pèssimes. Soterranis, coves i vehicles s'estan omplint de persones que no poden pagar el dret a un sostre en condicions. També hi ha gent que ja dorm al carrer. D'altra banda, tenim els aqüífers cada vegada més esgotats. El més gran, el de Migjorn, no ha recuperat el gran descens del segle passat i ja fa uns anys seguits que torna a baixar.

0: L'aqüífer del Nord, el de Salvaida, empitjora des de 2012. L'habitatge i l'aigua s'agreugen mentre creixem econòmicament i disposam de més coneixements i mitjans que mai. O sigui, que la gent no queda sense casa per manca de dinamisme econòmic. I els aqüífers baixen quan tenim personal prou format i avanços tecnològics que no s'haurien somiat fa unes dècades. Aquestes qüestions ens haurien d'incentivar a aturar la inèrcia que duim i analitzar quin model de suposat progrés estem generant, perquè no s'estan atenent aspectes essencials per al benestar de les persones. Fa anys que bona part del món pateix d'una mala distribució de la riquesa que genera. Això ho constata qualsevol que no sigui milionari. L'habitatge no és un dret, sinó un destí preferent per invertir. I a Menorca tenim característiques afegides que agreugen la situació. El 2025 vam tornar a batre el rècord de nombre de turistes. Ja superam el 1.700.000. Molts s'allotgen a cases i pisos. Alguns ho fan legalment, amb autorització. Molts altres ho fan il·legalment. Podríem parlar llavors d'ocupació amb K turística? Entre una cosa i l'altra es desvien milers d'habitatges cap als usos turístics. I encara tornar a manar a Fitur. Destinar més doblers públics que mai a atraure gent i muntar més connexions aèries a l'estiu. Els romans van malmetre el seu port per no saber posar un límit a la tala d'arbres dels Apenins. Els menorquins estem malmetent la qualitat de vida per no saber ajustar la pressió turística a la capacitat de càrrega. Tenim una bolla màgica per saber quin futur ens espera per aquest camí. Es diu Mallorca i Eivissa.
1: Al llarg d'aquesta manifestació hem vist moltes pancartes, moltes entitats que reclamen, com deien, una Mallorca digna per tothom. S'insisteixen que Mallorca està al límit, que els recursos acabaran finalitzant i són de cada vegada més escassos per a tothom i que si es vol, que si hi ha voluntat, un canvi de model és possible i que encara som a temps.
0: Arribarà el dia que mirarem altres paràmetres per avaluar la prosperitat? La gent de seny que estima l'illa s'ha d'organitzar per trobar maneres efectives de frenar aquest error històric, per redirigir el creixement sense sostre que està deixant la gent sense teulada i sense aigua.

època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: I ara sí que sí, fetes aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre sa memòria. Sa memòria, aquesta facultat humana de recuperar informació que m'ha emmagatzemat, aquesta capacitat de retornar experiències del passat per reviure moments, persones, paraules... Què passa quan decidim confiar els nostres pensaments o vivències en el paper i es boli, a un diari? Per què triomfa tant, avui en dia, la literatura del jo? I, per altra banda, quin paper hi juga l'escriptura de records a la memòria col·lectiva? Quins gèneres inclou? I quins són els nostres referents en aquest món? En definitiva, avui ens centrem en la literatura del jo.
1: Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: acompanya en Toni Carreras de Mercadal i tenim el senyor Verderol, el senyor Pele, representant es Migjorn, i en Nanis. Vinga, gaudiu, que aquesta tarda anirem forts.
1: Vamos.

Manzanera, yo soy más brasileño.

Bella.

Charbici. Charbici.

0: flat.
1: Hey! Put the leg.

No me basta ser.

Yeah.

bisa ukur tuh.

Love that.

Okay.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural
1: seguit
0: de Menorca.
1: A Ràdio Far, una selecció del millor jazz menorquí.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: que ho som des a vegades, quan no veig que vora meu ai tenc ses coses més guapes.
1: Ai, què hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes, com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que tu des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
2: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
3: Això és una...
2: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
4: Hòstia, això...
3: És la meva porcatjada. La meva 10 segons de porcatjada de la història. La meva 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ens ondes per tu.
4: Hòstia. Fem història.
3: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
2: Llençolada. Oh, apuntau aquesta paraula.
5: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
2: En Siber hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
5: Si estiu llençolada, tu. Llençolada.
4: Bueno, augment dels vols de València.
5: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
3: Molt bona, aquesta.
5: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cisse, per aquesta secció va, que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Joder. Fins a pròxima. Gràcies.
0: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: ele hoje. E a da mesa da uma vez a crão e as ocas são preciosas. Ando chorando a mostrar esse mato por todas as veinas. Que sigui un cas perdut no vol dir res sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de...
2: Fauna mutilat, brollador eixut, jardí desolat de ma joventut. Beneïda l'hora que m'ha duit aquí, la font que no vessa, la font que no plora, me fa plorar a mi. Sembla que era ahir que dins del misteri de l'ombra florida, tombats a la molsa, passàvem les hores millors de la vida. De l'aigua sentíem la música dolça, dintre la piscina guaitàvem els peixos, collíem poncelles, caçàvem bestioles i ens fèiem esqueixos muntant a la branca de les atzeroles. Ningú sap com era que entre l'esponera de l'or senyorívol, fent-lo més ombrívol, creixia la rama d'antiga olivera. Arbre centenari, amorós puntava la soca torçuda perquè sense ajuda poguéssim pujar-hi. Al forn de la branca senyora i majora penjàvem la corda de l'engronçadora i venta qui venta folgàvem i reiem fins que a la vesprada la llum es veia de l'hora roenta, de l'hora encantada. Somni semblaria el temps que ha volat de la vida mia sense les ferides que el cor ha deixat, sense les ferides que es tornen a obrir quan veig que no vessa ni canta ni plora la font del jardí. 30 anys de ma vida volaren de pressa i encara no manca, penjat a la branca, un tros de la corda de l'engronçadora com trista penyora d'espulla podrida d'un món esbocat. Fauna mutilat, brollador eixut, jardí desolat de ma joventut.
1: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: com vas, bueno, allà en aquest projecte amb molt de història personal, no? Com vas abordar aquest treball com a fotògraf, però també com a persona afectada?
1: Correcte. Pues els primers dies jo portava la càmera, però és una cosa que molta gent me l'ha preguntat, no? I has fet fotos els primers dies? Pues no moltes. Per què? Perquè al final estàs treballant, estàs sentint el dolor dels amics, dels veïns, dels familiars, estàs flipant. O sigui, és algo tan bèstia que te deixa immobilitzat, no? Entonces, el alçar la càmera per ficar-te en el ull i tirar la foto és una cosa que m'ha sigut molt dura en aquests primers dies, no? Entonces, quan ja ha baixat totes aquestes emocions, jo he sigut al carrer a fer la meva fotografia, que no era fer el cliché que ha existit en premsa dels cotxes, de la gent i tal. Volia buscar una mirada més poètica i quasi sempre totes les fotografies que n'hi ha són en vertical perquè volia acotar un sentiment, no? una mirada i buscar en tots els puestos la meua mirada. És lo que he anat buscant.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: investigant he trobat una altra errada de protocols de la Unió Europea i és què passa amb els cadàvers que arriben. Hi ha pocs cadàvers que el mar escup, però hi ha cadàvers que arriben a les nostres platges o que es troben a les, a les embarcacions. I tampoc per aquests cadàvers, per aquests cossos, hi ha un protocol d'identificació. Wow. Llavors, ara estem, hem creat un grup d'investigació una mica més gran que Mar de Luto, som gent a Itàlia, Grècia i Espanya, on el que estem intentant és veure quins protocols es segueixen i evidenciar que aquesta, una falta de protocol únic fa que hi hagi molts errors al sistema. De fet, estem seguint el cas d'un noi que van trobar el seu cos, la família el va identificar, la jutge va dir que no era una identificació suficient, una identificació visual, i després encara no sabem gaire bé per què, però aquest noi l'han acabat incinerant.
1: Déu-n'hi-do.
2: Wow.
0: I ningú en sap explicar per què.
1: Clar, la importància wow. d'identificar els cadàvers té a veure amb el dol, també. I et volia preguntar, perquè és un dels pilars del teu projecte, que el dol o la falta del dol per a les famílies dels migrants morts que mai arriben a ser identificats, com ho viuen les famílies i quan se'ls hi priva de passar-lo?
0: Sí, l'Elena Maleno, que és una persona de la, que és la, la, la presidenta de l'ONG Caminando Fronteras i una de les persones que més busca en l'estat espanyol, sempre diu que la desaparició és un dels pitjors delictes perquè sempre està envoltat d'incertesa. I aquesta incertesa és la que viuen les famílies. De fet, se li ha posat nom a això i són les pèrdues ambigües, no? O sigui, són...
1: Pèrdues ambigües.
0: Wow. Clar, és, les famílies no poden tancar el dol. Moltes famílies amb les que jo he parlat segueixen pensant que un dia les seves persones estimades les trucaran o arribaran. Moltes creuen
2: quina
0: que
2: angoixa,
0: estan...
2: No?
0: Clar,
1: la incertesa i l'esperança de, no?
0: No han vist un cos, per tant, i no només no han vist un cos, que potser això sí que seria, encara que hi hagués un protocol, trobar cossos al fons del mar és molt difícil. Fa menys d'una setmana va haver-hi un naufragi, un dels pitjors naufragis a la illa del Hierro, on hi ha 60 desapareguts, estaven a 7 quilòmetres de la costa, hi havia els vaixells de salvament marítim, però és que els cossos han caigut a 1.000 metres. És molt difícil recuperar cossos a 1.000 metres. Jo crec que és impossible. Però una de les altres coses que reclama també és que algú que se'n responsabilitzés fes certificats de desaparició, perquè això serviria a les famílies com per tenir un document on es certifiqués aquesta desaparició, i no només això, sinó que serviria per tramitar coses com pensions de viudetat, pensions d'orfandat, herències, perquè tot això també queda en un llim legal que fa que les famílies no puguin tramitar permisos de res.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.
4: Difícil complexitat, nineta meva, aquella de la solitud viscuda per un ésser aïllat. El solitari és com un peix a la sorra. Es queda esperant, debatent-se en un desert. L'amor sovint comença aquí, en aquest punt, quan l'espera és un quelcom més que l'aire que es respira. Esperant un amor necessari, vital, el gust de viure per mor de viure. I l'amor et treu d'una conformitat tediosa, pitjor que la mort. Et vols boig, et fas boig, i això t'encanta. La vida llavors t'estreny entre els seus braços i et besa, i ets feliç, i et poses a servir només un mestre mut. Amor.

0: escopir cap al cel no ha estat mai una estratègia gaire exitosa. Qui ho faci té molts nombres de descobrir que la llei de la gravetat no és una teoria conspiranoica, sinó un fet incontestable, que pot provocar fàcilment que l'escopinada retorni al rostre del que pretenia desfer-se de la mucositat en qüestió. I és que hi ha accions que regressen amb efectes que potser no esperam.
1: Època de muda. Capítol 49. Creixements boomerang i moratòria turística.
0: Conten que quan els europeus van conquerir Austràlia hi van voler portar conills que no existien en aquella gran illa continent. Sense gaires enemics naturals, els conills van disparar la seva població en pocs anys i van començar a liquidar la vegetació, de manera que la terra quedava nua i sotmesa a l'erosió que s'emportava la capa de sòl fèrtil. Veient el desastre que s'estava generant, els europeus van tornar a decidir per la brava. Com ho fan les autoritats acabades d'elegir per majoria absoluta, o com ho fan alguns tècnics que es consideren per damunt de les misèries mundanals. I van acordar portar guineus a Austràlia perquè controlessin la desenfrenada població de conills.
2: Temporada de cacería de conejos.
0: Però les guineus, que per qualque cosa tenen fama de ser un animal llest, van descobrir que en aquelles terres hi havia un munt de fauna autòctona molt més fàcil de capturar que no els fugisses conills. De manera que la important agressió sobre la flora feta pels rosegadors importats s'hi va afegir una preocupant pressió carnívora sobre animals únics al planeta.
3: Los zorros siempre quieren retar el peligro, cazar y vencer depredadores.
4: Y eso es en lo que destaco.
5: Creo que después de todo solo soy...
6: Lo sé. Un animal salvaje.
0: A Menorca s'han fet un munt d'intervencions per augmentar l'oferta d'amarraments nàutics en les darreres dècades. El port antic de Ciutadella, alliberat de l'entrada del vaixell de passatgers que ara van a Son Blanc, s'ha convertit en port nàutic. Maó ha anat incrementant molt també el seu nombre d'amarratges, a la Colàrsega, a la vorera nord, al litoral d'Es Castell o als peus de la ciutat. La molí es va omplir de pantalans. Es va dragar la primera part del torrent de Calagaldana. S'ha omplert de boies la costa de Sant Lluís. Fornells ha crescut. Però sempre hi ha residents que no tenen amarrament. Potser encara no se n'han fet prou? No, és que la demanda és infinita perquè transcendeix Menorca de molt. I quan la demanda és molt alta, mai hi ha prou oferta. Els preus pugen i molts residents no ho poden pagar. Igual que amb els conills, se sol relacionar amb Austràlia aquell pal doblegat que té la facultat de tornar cap a qui l'ha llançat a l'aire. A Menorca estem patint un efecte boomerang amb diferents plantejaments que s'argumenten amb uns objectius però que generen uns resultats ben diferents. És el que passa amb les cases, que ja no es pot arribar ni als imports de compra ni als preus dels lloguers. Entre el públic que queda fora hi ha molta gent menorquina que no pot fer la seva vida d'adult. Algunes veus diuen que això se solucionarà si es poden fer més cases. Però ja sabem que això no és cert, perquè a d'altres territoris on es va poder construir sense problemes també pateixen preus desorbitants. Poder abordar aquestes coses requereix generalment d'una doble estratègia: diferenciar els residents i cercar maneres per frenar la demanda visitant. En la nàutica, quelcom semblant es va fer en les dues experiències del Pla Insular de Costa en 2009 i 2010, quan es va ordenar Esgrau i Canotells. Un plantejament que va permetre ordenar un desgavell i garantir que els amarraments fossin per als residents. Però això no ha tingut continuïtat a d'altres llocs. En el problema de l'habitatge, és clau evitar que les cases siguin pisos turístics i que els estrangers de gran poder adquisitiu puguin comprar i vendre amb objectius purament especulatius. Que s'acabi, acabi l'especulació. Enmig d'aquest panorama on tot queda saturat, on la gent no hi cap a la platja, on els vehicles aparquen per les voreres de camins i carreteres, on els pous municipals no bombegen prou aigua, on la central elèctrica ha de tornar a usar els vells motors dièsel, el govern de Balears proposa com a decisió estratègica i urgent eliminar la moratòria turística. Per tant, més possibilitats d'afegir encara noves places turístiques, o sigui, més gent i més massificació. Més territoris que caldrà trinxar. Més aigua, més energia, més fems. A Menorca creix de manera transversal la ciutadania enamorada d'aquesta illa que vol planificació i límits. Perquè la llibertat d'escopir cap al cel no serveix de res.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: veurem...
1: Sí, sí.
2: Com va això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem en el darrer episodi de la temporada. Anem a donar una mica de guerra.
0: Tot el bo acaba.
2: I...
1: Com els roscones de...
3: Si avui... no n'hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca, perquè com sabeu...
0: Andrea, apunta.
2: Ve molta gent i després vas a es bar a demanar i no t'entenen. I no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment, facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de ser, perquè quan dèiem cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale.
2: I...
1: Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gracias.
0: O sea, dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això me sembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: me sembla una agressió verbal, saps?
2: No, a veure...
0: Jo no vull ser així.
1: Són els temps
2: aquí,
1: que vivim.
2: Jo crec que si mantenim el català, tots ens hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya. No?
0: Ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes és un bloqueo mental, senyor.
2: Ara,
0: senyora, saps?
2: Amb gent, quines solucions tenim en un cas així?
0: Anem
2: a posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Això, quan dèiem, un cafè és un cafè. I un cafè amb llet és un cafè con leche. Alerta, no ens confonguem amb un cafè en gel. Un cafè en gel és cafè con hielo. No ens confonguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cerveza. D'acord? Sona diferent, però manco. Jo crec que si posen un pot d'esforç ho entén, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però ho molt semblant, eh? Una canya i dues pomades. Pomada, això si és amor, la Ciutadella es complica en sa vida, però...
0: M'estic deprimint, la veritat.
2: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi és vino. D'acord? Si tu fas feina de cambrer i te diuen un vi...
1: Té el doble de lletres vino.
2: És un
1: que
2: vino,
1: vi.
2: Saps?
1: Veure, té el doble de lletres, supercomplicat. De
0: cafè, però ara vino ho puc entendre.
1: Vino. Vici, vino.
0: Però vino...
1: Tothom. Tu... Vi.
2: Però va, jo, amb aquestes paraules ara ja, és a dir, ja pots anar a fer de cambrer qualsevol banda, no?, de països catalans, no?, és a dir,
3: les
2: paraules ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir taula, en principi.
1: Quina taula més rara,
2: sí, sí.
1: Allà cada un l'agafa.
2: I... Però bé, si després d'això no us entenen, clar, que ho recomano. Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
1: Vale.
2: I això,
0: però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just no te fotrà assistiu a l'aire o
2: jo
0: què
2: sé. Hi ha diferents opcions, és a dir... Després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen. És a dir, també m'ho han trobat tots que m'ho han dit a vegades. Disculpa, hace 3 setmanes que estoy en la isla i aún no t'entiendo. Cap pega. I t'ho explico, i t'explica aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I ses vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
0: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, et diuen aquest no perquè no l'entendré, saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
1: També.
2: Això podria ser pràctic.

0: Vi, vino, no? Cafè, cafè.
1: Clar, després, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Mira, la carta del bar, la carta del bar.
1: Sí, no? I després, és hora de pagar, tothom t'entén, eh? I després,
2: sí, és hora de pagar, quan te diuen els euros, no hi ha dubte.
1: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre. Si
2: bon dia,
1: no
2: bon dia i gràcies.
1: Però nosaltres, això, mal educats mai, eh?
3: Vegada,
1: i per
3: sí.
1: Tant, no, gràcies i adéu, eh? És a dir, després això, és a dir, també un mètode que funciona bastant, si quan te diuen en castellano, així una mica de mala manera, també pots dir, no vull. Ho he provat mai de dir no vull.
3: No lo hablo.
1: No, jo sí que el cert, però no el vull xerrar aquí ara, és a dir, he vingut a relaxar amb me, no el vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen. Simplement és que els complicaves massa la vida.
2: I si li dius no puedo?
1: No puedo.
2: Hòstia, no puedo. No puedo. Clar, sí, en castellà, per favor, no puedo.
1: Estic
2: no
1: visualitzant massa Chiquito de la Calzada.
4: No puedo.
1: D'una manera mitjanament seriosa.
2: Li fas un Chiquito.
1: Quan,
2: no
1: quan
2: puedo.
1: Te diuen en castellano és un moment de tensió. Clar, jo ara mateix no me veig aquí fent un... No puedo, no puedo.
2: Mira. Saps? Esto no me lo esperaba, ¿no? Esto no me lo esperaba. Te sirvo igual, venga.
1: Un altre mètode, o sigui, una mica més agressiu, això quan se te posen xungos, em van dir, a mi pueblo se habla español, tu a mi me hablas de español. Un cas així, jo no l'he practicat mai aquest cas, però el que sí que m'han contat gent del País Valencià o del País Basc és que ningú problema, i comença a demanar quatre tapes, quatre més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt la taula, te'n vas corrents, i ja està.
4: Hòstia,
1: no
4: ho
1: toquis, no
4: ho
1: toquis.
4: Ah, no ho toques, no te menges les tapes?
1: No.
4: Ah, putes.
3: No, un calamar.
2: Això ho fan
4: a un calamar,
3: un calamar al manco, cony.
1: I bé, si
2: l'agafes i fuges.
1: Si comencen a tirar...
3: Un calamar, una patata...
2: Te'ls apones així, fas tots els anells i dius, hasta luego!
3: Una piloteta...
4: És un simpa simbòlic, perdó, un sansapà...
1: No el consumeixes, tampoc.
2: Això...
1: Poseu-vos les piles,
2: que volen ser
1: entesos.
2: Això ha passat, no en quatre etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i resulta que va anar la persona en el cambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tenc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
4: Se'n va
2: anar a casa seva. Diu, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
1: No, aquí estem això, si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada qualcú s'ho pensa de fer-se entendre, de fer-nos entendre.
2: Molt
1: al final
2: difícil.
1: És el que veiem, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí ens coneixem tots massa per fer aquestes coses.
2: O que les camisetes en vez de sou duguin els cambrers.
3: Sí.
4: I tu li apuntes.
2: I dius, mira, este.
4: Dos d'aquí, tres.
3: I si ets fumador, no pots sortir corrents.
4: O menjador de polvorons, com jo.
3: Jo faig dos metres i no puc més.
1: Clar, això és un tema que no havíem...
2: Tu ho penses totes les teves possibilitats.
4: Que tu fas maratons, clar. Tu, sí, si arranca a córrer
3: jo vull sobreviure.
4: I tu, estiu, clar.
1: Tu hauràs de practicar, mira, tranquil·lo, jo t'explico, eh? I t'has de presentar tàctica més d'acord, eh? És a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques... Tot depèn molt de com te reben, no? Però clar, és a dir, tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
2: Però... No crec que cap de nosaltres surti corrents d'un bar.
1: No, jo no ho he fet mai, això, però...
4: No has fet mai un simpa, sí, els hostes, on jo n'has fet.
1: No és bé, eh? No, això no me sona, eh?
4: No, no te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
1: Ah, això també pot ser.
4: Perquè anaves inspirat.
2: Ah!
4: I jo també.
2: Tenia una inspiració.
4: I jo també.
2: Que us corria.
4: No era per motius lingüístics, però sí.
3: Manxanilla...
4: No? Un simpa, com es diu? Sense pa.
1: Un sense pa.
4: Un sense pa. Sense pa.
1: I pensant per la propera temporada, pensant el nom més adequat.
4: Sense pa.
1: Per un
4: simpa. Fem un sense pa.
1: Però bé,
4: comença tu, després no sé què.
1: Que a vegades això, que la llei en principi mos dona uns drets, però l'Estat no mos els garanteix, no? Com el tema de l'habitatge digne, no? Però, Però bé, que clar, si no m'ho desgaranteixen, els hem de reclamar i agafar i si com sigui no canviem de llengua anar a un bar, encara que no m'ho diguin, que no m'ho entenen, que hi ha maneres de fer-m'ho entendre, que si no m'ho entenen, la majoria de vegades, és perquè no m'ho volen entendre. Així que fins aquí per avui.
2: Un tema molt complicat per acabar la temporada.
4: Sí, sí. Agita consciència,
2: sí. Sí, agita consciència. Has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
4: Fasca.
1: No, perquè clar, és a dir, aquí intentant fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant-te en els puestos i xerrant-te en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant-te en català a tots els llocs on neguem i que no mos tirin enrere per si mos entenen o no mos entenen. Si mos volen entendre, mos entendran i estic segur que mos farem entendre. El tema és quan no mos volen entendre. Que podem fer quan no mos volen entendre.
2: Bueno, és una ofensa. És directament una ofensa. I mos hem de fer entendre i cada un ha de xerrar la llengua que vulgui, a casa seva, més que mai, poder xerrar en la llengua, en la nostra.
1: Clar, no, i ja tenim la llei que mos respecta, però la pràctica no.
2: Bueno, no sé, això no sé si ho aixecarem ara.
1: Sí,
2: perquè
4: lo del vi,
2: es publica qualque suggeriment.
4: Vivi. Hi ha que pagar les consumicions, sobretot.
2: Pagau, o sigui, ara...
4: cabrons, hombre. I deixeu propina. Deixeu propina en Andrea, que vostè que fos compte en quant.
3: Deu
4: propina. Cançou.
2: Bé, anem a escoltar una cançó que mos proposes tu, no?
1: Clar que sí.
2: Digues, què mos presentes?
1: La gran esperança roja, de Sènior i el cor brutal.
2: Del cor brutal? Ah, no del cor petit, no del cor brutal.
1: Brutal, brutal. Aquest és brutal, és una cançó brutal.
5: Tens malalts!
6: Obligado, primos.
7: Esperanza!

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: preciós. I a més tothom em veig de creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural
2: dedicat de Manol. Dedicat a tots i cadascun dels animals que ho passen malament en aquest món. Va per Valtrus.

no se toxeren, els qui no hi eren, perquè encara que hagués saltat aquell tant de cocodril, com havia fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda, i que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era, és que jo era...

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: Jo, que no he conegut els homes, de Jacqueline Hartman. Crec que tothom en qui ha ratllat o que he vist que ha llegit aquesta novel·la coincideix en que és una novel·la estranya, inquietant per sa temàtica, però boníssima, espectacularment boníssima. Publicada originalment el 95, és una història distòpica amb un grup de dones com a protagonistes. La història s'inicia amb aquestes dones tancades en una gàbia subterrània, vigilades per uns guàrdies, que són homes, silenciosos i armats. No saben per què hi són, ni des de quan, ni què ha passat en el món exterior. Arriba un dia en què poden sortir d'allà, i sembla que estan totes soles enmig del món. Només un grup de dones de diferents edats vagant per la terra deserta, sense veure ni tenir contacte a ningú més. La narradora de la història és la més jove de totes, una dona que ha crescut sense haver tingut mai contacte amb els homes, com indica el mateix títol, ni amb la societat tal i com la coneixem nosaltres, és a dir, el patriarcat. Des d'aquesta situació extrema, la novel·la es converteix en una reflexió brutal sobre el cos femení, la sexualitat, la memòria, la transmissió de coneixement entre les dones, la bellesa, el pas del temps i la necessitat humana de donar sentit a l'existència. Hartman escriu amb una prosa bastant seca, que si m'heu anat seguint ja sabeu que jo és una cosa que m'agrada. Vull dir que no cerca ser gaire poètica, cosa que accentua bastant aquesta sensació d'aïllament i d'absurd. No hi ha explicacions darrere fons, és a dir, no és una típica trama de ciència-ficció en què t'expliquen les coses, no? No hi ha explicacions, sinó que el llibre avança i es converteix en una reflexió filosòfica i existencial. És a dir, no importa què ha passat, per què eren allà, o què passarà, o què ha passat amb el món, això és igual. La idea és acompanyar aquesta jove, aquesta narradora, que observa i reflexiona el món amb atenció, per entendre què vol dir ser humana quan tot allò que estructura la societat i la vida humana ha desaparegut. Jo la vaig llegir fa uns anys, record que és, de fet, un dels primers llibres que vaig recomanar així per xarxes socials i tal, i sé que l'hauré de rellegir en qualsevol moment perquè sé que és una obra que segur que en aquell moment, bueno, em vaig perdre matisos perquè potser era bastant joveneta en aquell moment. Però la record, sense dubtes, molt interessant i intel·ligent. La teniu disponible en català, l'editorial Periscopi, que la va publicar el 2021 amb una traducció d'Anna Casasses.

0: Què en pensa Carme Cloquells d'aquest llibre, ara que han passat gairebé 30 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: A veure, evidentment, clar, han passat molts anys, una altra vida, i clar, m'he distanciat, que crec que és el que també ha de passar, no? En les obres que fas, prendre distància d'elles. Va ser un llibre que vaig publicar amb moltíssima il·lusió, perquè va ser la meva primera publicació, i que vaig treballar molt. S'havia donat el fet que tenia aquest moment molt creatiu i que hi havia hagut l'oportunitat d'anar a uns tallers de creació literària que havien encetat a l'Ateneu de Mo, i també havia fet altres aixines tipus cursos, o havia demanat assessorament per anar millorant, no? Jo pràcticament era lectora, era una lectora que m'agradava molt la literatura i escrivia coses per jo, no amb cap intenció de publicar res. Però sí, me vaig llançar a escriure i a treballar el que era el relat, que me sentia molt còmode. I clar, els meus referents, evidentment, a part de na Virginia Woolf, hi havia na Catherine Mansfield, que adora els seus relats, na Anton Chekhov, després, sí, na Karen Blixen, na Edith Wharton, dins ja la literatura catalana m'agradava molt, a més de na Mercè Rodoreda, els seus relats m'encanten, de na Maria Àngels Aclada, que ja ho veureu, i fins i tot de na Susana Rafar, que tenia un volum que m'agrada molt.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Vull ser deixeble del petit príncep i no renunciar mai a cap pregunta. Tot el que m'envolta és interrogant, que només desvello amb respostes petites. En l'esforç que suposa respondre i definir-se en cada cosa que esdevé.
1: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

et perdis a les ones i escolta Ràdio Far. Hola, Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Que serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far. Molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que han acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que hem sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Té problemes, a vegades m'ho demanen. Quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre... Un poc hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau. I crec que va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, des de que te conec, però sí que te conec. Crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert de Alice Cooper, que me'n recordo.
1: Ostres, sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist 3-4 vegades més. No sé si te l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters, o Turbo Negro...
0: No, eren Dogs d'Amour.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí, sí.
1: Però crec que una vegada... Què és que es deia sala que hi havia... No, les Matars no, hi havia una altra que es deia pel Paral·lel, que és que es deia...
0: Apolo,
1: sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que, no sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, quin concertàs, tio. Sí. Uau, que guai. Però fa molt anys. Sí, hòstia, escoltar el Turbo Negro, que és un gran grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a tornar.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Benvinguts, amics, amigues, en aquest nou espai de Sagramola. Avui xerrarem de bandes de música. Els tenim sentides a les nostres festes i algun gran espectacle que acostumen a fer avui en dia. Però el que escoltarem són gravacions, discos d'aquestes bandes menorquines interpretant obres pròpies o obres que no són les típiques de les festes. Música en lletres grosses, grups de músics sonant junts i menorquins lluant a la nostra terra en la

Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? La història secreta és una d'aquelles novel·les que t'absorbeixen completament des de la primera pàgina. Escrita per Donna Tartt, és ja un clàssic contemporani de Dark Academia, que combina thriller psicològic, tragèdia clàssica i novel·la universitària amb una ambientació literària molt poc habitual. La novel·la comença amb una confessió. Sabem des del principi que un grup d'estudiants ha comès un assassinat. El que importa, però, no és tant el com, sinó el per què. Ambientada en una elitista universitat de Nova Anglaterra, la novel·la segueix un grup de joves obsessionats amb la cultura grega antiga, la bellesa, la diferència i la idea de viure en els marges de les normes comunes. Aquesta recerca de ser diferents i excepcionals acabarà tenint unes conseqüències devastadores. El gran mèrit de Donna Tartt és la construcció de l'atmosfera. Tot és dens, hipnòtic, lentament asfixiant. És una novel·la sobre la culpa, la fascinació pel mal, el classisme, la idealització de la intel·lectualitat i la fragilitat moral. No és una lectura ràpida, però us puc assegurar que sí que és profundament addictiva, d'aquelles que te deixen pensant dies després d'haver l'acabada. La teniu disponible en català? A les males herbes, i és una aposta segura per a tots que cerquin una novel·la exigent, fosca i elegant, amb personatges memorables i amb una veu narrativa molt poderosa. Una lectura imprescindible si us interessen les lectures on la intel·ligència i la perversió van de la mà.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionam amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Nanna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint La Vínia, d'Ursula K. Le Guin, publicada originalment en anglès el 2008. Que, t'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: No ho sé. Que no m'han convençut, més que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia i alegria. Avui sempre, sempre tenim calidad, però avui més que mai. Avui...
1: Jo vull dir que no podia entrar un buey.
0: El cap de Fibló avui s'ha anat d'excursió per la Marina i m'he trobat a dos germans que me'ls presentaré. Isma, José, com estàs? Nisma López, José López o Jou Mina.
2: Jo estic de baixa. Tenc un peu masturmell fet un cristo, però som aquí per una entrevista molt important per tu. Som-ho.
3: Bones tardes, molt bé, molt bé. Molt bé, un èxit.

telemóvel. Si treus els dos ulls i analitzes els nervis, veuràs que estan plans de dies amb tu. Agafes els pulmons i me'ls buides.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

ja que han llegit el llibre Amor i no, el llibre acaba amb un poema que ara mos vaig a llegir, que està traduït aquí en el català. Vale. Es diu: l'ocell que pensaves haver suspès va batre l'ala i se'n va anar. L'amor és lluny, pot esperar-lo. Quan no l'esperes, aquí el tens. Al teu voltant i ben de pressa. Ell ve, se'n va, després torna. Tu creus que el tens, ell t'evita. Creus que l'evites, ell et té. L'amor, l'amor, l'amor. Ja està, Dona Carmen, de George Bizet.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, seguim aquí, a la mà de contes, a Ràdio Far Menorca. Us posa la veu en Andreu Llamburu i gravem aquest capítol just passat el solstici de juny. Una tarda calorosa d'un divendres d'aquests que regalim en ses gotes de suor pel clotell. Però bueno, ses històries mos acompanyen i jo feliç de que estigueu aquí amb jo al voltant de les històries. Avui us duc una història bastant polida, que jo m'agrada molt. Mai us heu demanat o us heu preguntat què passa amb vosaltres, que us sentiu diferents a la resta, o que esteu en un moment on trieu fer coses diferents al que s'espera de vosaltres o al que fa el vostre entorn. Pues aquesta és la història d'en Calvin, que potser també sentia un poc diferent. És la història d'un ocell lletraferit. Però va, primer, desconnectem-nos de l'entorn, estiguem on estiguem, faci fred, calor, plogui o un sol espaterrat, i posem el xip de la imaginació, obrim els cors i deixem que la història entri dins nostra.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bob Records.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Molt bé, començam aquí la segona part del primer capítol d'aquesta sèrie de podcasts que fem sobre els escacs menorquins. I tenim amb nosaltres en Rafael Pons Cardona.
2: En Garriga, en Garriga.
3: En Rafael Garriga.
1: Així segur que tothom el coneix. En Rafael va néixer a Mercadal fa 91 anys, m'ho ha dit.
2: Sí.
1: I és aquí sobretot perquè va ser un dels fundadors de la penya Alfil, de Mercadal, l'escut de Mercadal. I és l'únic que queda, i ets l'únic que ens pot explicar qualque cosa d'aquella època, no? Dels anys 50-60, que era quan ell va començar a jugar. Que, bueno, segur que és molt interessant. Rafael, com te'n recordes que va començar, que es va formar un poc la penya Alfil?
2: Pues, a Mercadal no hi havia cap coneixedor de jadrez. Hi havia un senyor que estava en el molí, on estava el restaurant, que sabia un poc de jadrez, i en Jaume Duenso, que era un ferrer que estava a la plaça, també jugava un poc. I van començar a jugar amb un grup i es va formant una afició. En poc que Mercadal és un poble, com sabeu tots, agrícola, hi quedava molt poca gent des de Mercadal, qui sigui fos de menestral o un poc intel·lectual.

0: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio...
1: Cavall foll, bru, llambrec de sol inútil, trinera el vent en la cursa difícil, rimes de nit, desgavells de blaer, dolç deixament del cos en l'avidesa urgent, el goig exacte

0: festes del goig mal vistes per la gent. Tants anys després, el meu cor us anhela, mentre tuït per Bacus amorós, la meva ment en quin deler us recrea.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Molt bé, benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Gris Mig, el podcast de fotografia documental del Menorca Doc Fest en aquesta setena edició. En aquest moment tenim seguts amb nosaltres en Marijo Ribas, que en aquest... Marijo, encantat. Com estàs?
1: Hola, moltes gràcies. Molt bé.
0: Marijo, vens a presentar un fotollibre que es diu Forasters. Què és lo foraster per tu?
1: Que un foraster, per jo, inclou un concepte de geografia desplaçada, no? Una diàspora, però a més el treball aquest pues, era una recerca sobre què havia significat aquesta paraula Mallorca i la meva vida, o la meva família en concret, i en el context en el que vaig créixer i néixer, i tot d'una vaig entendre que implicava també un concepte de classe.
0: De classe. Tenim en aquesta recerca que tu has fet, arxiu familiar, fotos teves, com està tota aquesta ebullició d'imatges i com ho has compilat?
1: Sí, jo des de que vaig començar a fer fotos anava a visitar la meva família. Bueno, mon mare és d'Andalusia, de Jaén, va venir a Mallorca de 7 anys i cada any anàvem com a fer turisme, a fer una visita familiar a les àvies, tios, cosins que encara queden allà, i jo anava documentant, anava fent fotos, eren fotos molt d'arxiu familiar, molt pues, de l'àvia, del paisatge, tal, però clar, no era una foto documental neutra o etnogràfica com pot ser un projecte que vas a fer, no sé, a Àsia. Mm. Era un projecte també molt personal, i vaig anar fent aquest arxiu de foto allà, i un moment donat vaig pensar com que era interessant posar el focus amb aquesta diàspora, aquest desplaçament de pues, ma mare que havia vengut i que després havien vingut també cosins, altres familiars que s'havien establert, d'entrada eren temporers però després s'establien a Mallorca, i com aquesta doble identitat s'havia mesclat. Per això vaig decidir dividir el llibre en dos blocs, que seria allà, que és el lloc d'origen de ma mare, que és Andalusia Jaén, i aquí, que seria Mallorca, i com a Mallorca viuen pues, els forasters, que són la meva família.
0: Mm-hmm. Com és treballar amb la família com a subjecte fotogràfic?
1: Pues, és un poc difícil. Mm-hmm. De fet, jo volia incloure... Vaig treballar també amb arxiu familiar, o sigui, com amb imatges que havia fet mon pare des dels seus primers viatges també a Andalusia, i volia fer també fotos actuals i incloure un retrat, per exemple, de mon mare, perquè mon pare pues, tenia mil retrats d'ella durant els 70, 80, 90, però volia incloure un retrat d'ella actual.
0: Val.
1: I va ser molt difícil retratar-la, perquè era com a retratar mon mare, no? Com a...
0: Tot el pes que té, el sí. Que has dit, vull dir, sí, complicat.
1: Sí, però bé, va ser molt emocionant. De fet, això, recercant també l'arxiu familiar, tant meu com és de mon pare, jo vaig plorar fent aquest llibre. Al final has de prendre decisions, moltes vegades no se queden fotos només per la qualitat fotogràfica, sinó el millor per aspecte simbòlic o narratiu que tenen una darrere una altra. No? Que crec que fan això, una narració, un corpus que li dona forma en el llibre també com a objecte, que a nivell conceptual tingui un pes ja no només visual, diguem.
0: Clar. Hi ha algú en aquest procés d'obrir l'arxiu familiar, de treballar amb els familiars, de pensar el concepte del foraster, que està ressignificat després d'aquest llibre, o què penses ara sobre el concepte de foraster?
1: Sí, part d'aquest projecte, de fet, també va ser un vídeo que no presentaré avui, però que està obert online, que se tracta de... Bueno, un exercici molt senzill. Vaig demanar gent tant d'aquí com d'allà que me definissin de forma breu el concepte foraster. I crec que part d'aquest procés, o sigui, per jo va ser molt interessant, però també era obrir un debat a gent que potser no s'havia plantejat aquest pot simbòlic tan fort que podia tenir abans i encara ara, potser ja queda més desdibuixat, durant els 70, 80, 90 era molt més pesat, però sí, jo crec que va obrir a lo millor algun debat i inclús alguna presentació que ja he fet. Després s'ha generat un debat que ja no és al voltant del llibre, sinó és un poc al voltant del concepte, no? Sí, que també pues, a nivell transversal toca temes d'identitat, de llengua, de classe,
0: de territori, etc. Clar. Crec que també hi ha molta polisèmia, no?, en aquest sentit. Un poc... I trobes que les imatges que integren el llibre també són polisèmiques en aquest sentit?
1: Sí, a veure, juc amb molt d'estereotips, però estereotips que d'alguna forma se visualitzen de forma com a molt evident i alguns d'altres que són quasi impostats, no? Com a, hi ha unes fotos d'una fèria rociera que fan a Mallorca que clar, és tot molt impostat, perquè en realitat tu no veus normalment una nina disfressada de sevillana un abril normal a Mallorca, no? Però és com que s'està performant, diguem, d'alguna forma. I sí, entra dins el cliché, però que al final és un cliché molt, molt distorsionat en el que és el dia a dia. I crec que això també és interessant.
0: Total. Parlant un poc sobre els formats que t'interessen, al llibre hi ha fotos analògiques, fotos digitals. Quin tens preferència o t'estimes més treballar sobre el concepte i la idea o t'agrada més, bueno, enfocar determinada part del projecte en digital o quin format te sents més còmode?
1: Sí, jo sempre faig fotos en digital, però sí que és vera que les primeres fotos que havia fet eren analògiques, perquè de fet encara no tenia càmera digital quan vaig començar aquest projecte. I després, com hi ha moltes d'arxiu familiar, pues eren directament en diapo, que això vam fer l'exercici de treure la màquina de diapo, veure-les en gran, tal, després escanejar-les, seleccionar-les, netejar-les, perquè moltes estaven també... un poc pas tens no borrades, però tenien uns colors tal, algunes els hi he volgut mantenir perquè també ja tenen un caràcter, no? Així, però sí, crec que també és un poc s'impremta dels temps, que un poc diferencia, perquè inclús algunes fotos que són actuals, els elements que surten podrien ser els anys 70 o podrien ser els anys 2020, però justament el format, la qualitat ja t'ubica temporalment un espai.
0: Clar, hi ha molta objecte, molta com es diu? Mucha huella simbólica en este libro, a més de retrats i jo crec que com dialoguen els objectes i les escenes amb els personatges, amb les persones que...
1: Sí, és vera que per ser un àlbum familiar tampoc no surten tantes persones, o sigui, en surten bastantes, però hi ha molt d'objecte, molt d'espai interior, bastant de paisatge. Fa anys vaig escoltar una conferència de Martin Park que deia que l'àlbum familiar era Smiling Propaganda. I clar, en el meu àlbum familiar no tot era Smiling Propaganda, també hi havia... bastant de paisatge, de fet també hi havia fotos sexis de mon mare, o sigui, hi ha calces senceres de mon pare de fina, ligera de ropa o sin ropa directament. I això també ho he volgut incloure. I després m'interessa molt també en aquest projecte, com en altres, objecte souvenir, com allò que t'emportes d'un lloc que simbolitza aquell territori, però que simbolitza la teva experiència en el territori. No només, vull dir, que has volgut seleccionar tot allò que se t'ofereix per endur-te que teva i que te suggeres que allò, no? I això, anar a cases dels meus famílies a Andalusia i trobar aquests souvenirs, que seria el darrer souvenir que jo triaria de Mallorca, per exemple, hi ha un Cristo crucificat amb una columna d'òrica jònica, no sé què és, i posa Recuerdo de Mallorca, que és, en quin moment va triar això?
0: Total.
1: Perquè clar, és que eren temporers, o sigui, anaven allà a currar, no era com han gaudit d'unes platges espectaculars o d'una paella a un mirador de la tramuntana.
0: Anem a fer feina i en aquest sentit també penso que la seva l'experiència migratòria interna i la idea de lo foraster també se plasma, no?, en aquests objectes.
1: Sí, tal qual. I jo trobar-me-lo en un territori que m'és familiar però tampoc no és meu, és com, sí, hi ha com una distorsió rara i m'agrada també posar el focus en això. Crec que és interessant, sí. I que, clar, aquests objectes se mesclen pues, amb fotos familiars, amb estanteries plenes amb prestatges de llibres random, que sí, hi ha com un diàleg interessant entre aquests objectes també.
0: Pensa en la idea del xarnego, no?, també, sí. A Catalunya, i que sempre també està molt associada a algú que és de fora, però que moltes vegades aquesta persona està travessada per una... per un no lloc, no? Com ets estranger al lloc d'arribada, però també quan te'n vas al puesto d'origen ja ets un estrany. Trobes que hi ha alguna cosa de sona en aquest llibre?
1: Sí, totalment. De fet, a Catalunya, per exemple, en Paco Candells, als anys 70, va escriure un llibre que va tenir molt d'èxit, que se deia Els altres catalans. I justament xerrava, no?, d'aquest desplaçament que té a veure, pues, això, amb una qüestió identitària desplaçada, amb una qüestió lingüística d'adaptació o no, però en canvi crec que a Mallorca o inclús a Balears diria que ha estat un tema que no s'ha treballat tampoc molt a nivell conceptual. I després, recentment, també, per exemple, el discurs que va fer en Eduard Solà en els Premis Gaudí, crec que va ser que va reivindicar pues, el seu avi també, no sé si andalús, crec, que va arribar a Catalunya i era analfabet, no? I com que gràcies a un procés d'educació pública i d'immersió lingüística, ell havia arribat a guanyar un Premi Gaudí fent un guió d'una pel·li que a més representava una classe alta, sé que ell no formava part.
0: Sí.
1: O sigui, jo crec que apunta un poc en això, també és meu llibre. Vull dir que en realitat jo l'estava traient just quan això també va fer aquest discurs, també m'ho va fer plorar, però igual, en moments emotiu, emocional, no sé... Però sí, crec que apunta també un poc en això.
0: Parlem de referències estètiques, autors que t'interessen. T'has basat en algú que hagis vist que t'hagi agradat o ha estat més un procés de viatge intern cap a la teva família i els seus orígens?
1: Sí, o sigui, sí que és vera que tens referents de fotògrafs que m'interessen, que són fotògrafs actuals i tenen aquesta mirada pues, com a quiche humorística, diria, i després alguns que a lo millor han treballat aquesta Espanya profunda, com podrien ser, pues, no sé, Cristina García Rodero, o en Smith, que va fer com a Spain dels anys 60-70, no? Però, clar, tenien aquesta mirada etnogràfica, i al final això té una mirada més d'àlbum familiar, que és una etnografia, però que... Jo he anat a un bar de muntanya de caçadors, però jo he anat de sa mà del meu cosí. Vull dir, jo era
0: part del paisatge.
1: Un poc,
0: no?
1: Sí. O com a mínim tenia una mà familiar que feia que jo no fos un element tan disruptor que pot ser una dona de 20 anys fent fotos allà, caure, pues ningú m'hagués fet ni cas, però en canvi, com el meu cosí també s'estava demanant cervesa de sa barra, però mira, pues una mas, no
0: clar,
1: passa res.
0: Clar.
1: No? I sí, crec que això fa que sa mirada sigui diferent.
0: Te va costar fotografia en aquest sentit, en aquest context, o vas tenir plena confiança en el que estàs fent?
1: Que aquestes fotos, pues jo ja t'he dit que eren un poc fotos familiars, inclús de gent que no coneixia, no? Que hi havia en el bar, que de fet eren tot homos. I sí, era un poc raro, però jo un bar on la gent estava amb uns nivells d'alcohol un dia d'entre setmana qualsevol, que venen de caçar o que venen d'agafar oliva, tot bruts, el bar ple de caps de cèrvol i d'animals que han caçat, bé, però jo sí que era com un lloc estrany dins de tot. Poc família, però sí, però tenia per allà els meus cosins, però... I tampoc m'acostava, perquè era com, bueno, pues estic aquí, pues, tampoc amic d'aquesta gent, no ho faré, pues vaig a fer fotos. I sí, no sé, inclús era una forma com d'aproximar-me, no? Que te xerrava, no, que tal, i com que a vegades la gent també li fa gràcies a la protagonista, que sí...
0: ha estat un procés llarg de diversos anys de fer fotos, de revisar àlbums i de més. Com te trobes ara amb el producte acabat i com l'han rebut els forasters que l'integren?
1: Bé, o sigui, és veritat que ha estat un procés d'anys. El vaig començar a presentar, bueno, sí, va sortir aquest any per febrer, primavera, març va ser més, i el vaig presentar per primera vegada en Esbaluart, i sí que és veritat que al final bastanta gent que va venir, pues, que ja formava part del llibre, o sigui, no va venir tant de nou, tot i que se va generar diàleg, hi va haver, pues, gent que no l'havia vist i gent que no coneixia, òbviament, però no he aconseguit presentar-ho, per exemple, m'interessava molt en alguna la Casa Andaluza, alguna associació, per generar un debat també des d'un altre lloc que no fos com tan, diguem, intel·lectualitzat, o no fos tan un marc artístic, fotogràfic, que pogués generar aquest debat a un, i siguent sincera, hagués volgut, però no he arribat. O sigui, he demanat fer presentacions, no m'han fet molt de cas. Vull dir, encara entenc que estic atents, vull dir que no fa ni un any que l'he presentat i que entremig he fet altres projectes i al final, pues, també les dies on saps que són i la gent del que... Vull dir que tampoc no... Però sí que m'agradaria poder, a través del llibre, generar aquest debat a un altre context més foraster, diguem, o no tan intel·lectualitzat, millor dit.
0: Més popular.
1: Més popular, sí. Sí, i que gent que es pugui sentir apel·lada també pugui donar, que pugui ser una eina, no?, de debat.
0: Total. I que es pot fer feina també amb l'arxiu familiar, no? Que no és només un smile album, com es deia a part, sinó un, efectivament, també un recull de records i de bones fotos, també, segur.
1: Sí, gràcies. Sí, sí, i fotos que no necessàriament són bones, però que igual retraten un moment, una època, un context, i és bastant significatiu, no? Inclús, pues, jo què sé, els pentinats que duien, quan s'agrupaven, encara que fos en hivern, davant de sa casa, tots asseguts en cadires de petites, de fusta, no? Com que moments col·lectius que potser no s'adonen en un altre lloc, però que segur que més d'una persona li semblen familiars, tot i que no sigui la seva família, que
0: total,
1: està allà asseguda.
0: De aquest costumbrisme també que ens ha evitat a tots.
1: Sí,
0: a
1: exacte.
0: Marijo, moltíssimes gràcies.
1: A tu.

0: Quant t'agrada aquesta cançó aquesta?
1: Canta, tio. El posem al concert abans de sortir.
0: Te trauria.
2: Nils de Porcajades!
3: Uau!
1: Estem avui sembrats, xavals. Una protesta convocada contra la massificació turística als carrers de Ciutadella atreu a 7.600 turistes vinguts de tot Espanya.
0: Van veure com atracció turística.
1: Van veure per Insta que hi havia molt bon ambient, que l'allotjament era barat perquè era temporada baixa, i van decidir fer una escapadeta. Declara un jove vingut de Toledo, o de Madrid, o de Burgos, és igual, m'ho invent. Baleària llança una nova connexió entre Ciutadella i Alcúdia amb el seu nou servei de tirolina. Estimam una durada de 90 minuts si agafes arrencada des del canal Salat, afirma un directiu de l'empresa. Tindran servei de wifi gratis, però t'ho que recomano no treure's mòbil per si hi ha una gavina i te'l fot.
3: Si quedes enmig...
1: I el Club Esportiu Mercadal aprofita la reforma de l'estadi de Sant Martí per construir un pàrquing soterrani de 536.000 places.
4: Hòstia!
1: Aspiram així a cobrir un 50% de vés un 50% del pàrquing desmarcat de nit des dijous. A fin de dia.
0: Em pensava que aquesta setmana hi hauria una notícia d'en Tauli, però sembla que serà la setmana que ve.
5: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bon dia, Sònia. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Evidentment no som al lloc on escrius habitualment, però quan ho fas, on ho fas?
1: On ho faig? Doncs depèn del que escric. És a dir, quan escric narrativa o quan escric articles, per exemple, els articles de la directa, sempre escric a l'ordinador i a casa. Tot i que els articles de la directa, de vegades, també els escrivia estones en altres ordinadors, perquè en aquell moment tenia una vida molt, molt atrafegada i feia el que podia. Però vull dir que no escric a mà, ni narrativa ni articles. Ara bé, els versos, els poemes, és molt diferent. Els versos i els poemes sempre, és a dir, sempre es creu en moviment. Per exemple, quan vivia a Barcelona, anant en moto a la feina o en cotxe, sempre donava voltes, se m'apareixia un vers i llavors l'anava creant de memòria, perquè per això també un poema perquè funcioni jo me l'he de poder aprendre de memòria, perquè he de lliscar, i llavors els vaig creant a la ment. Quan arribo a casa, doncs els escric. I aquest moviment ara, els últims anys, doncs és el camp passejant els gossos. És on creu, realment. I després, ja quan l'apunto al mòbil o on sigui, i després ja l'escric a l'ordinador.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: La Badia de Northanger és una de les primeres novel·les de Jane Austen. És a dir, és una novel·la de joventut i, com a tal, és molt diferent de la imatge més canònica que solen tenir de l'autora. Aquí, Austen es mostra més divertida que mai, gamberra i profundament irònica. La protagonista és na Catherine Morland, una lota ingènua, una heroïna entranyable, que llegeix moltes novel·les gòtiques, que són les que estaven de moda en aquella època, sobretot entre les jovenetes. La conviden a una abadia, l'abadia de Northanger, i allà la seva imaginació vola massa amunt. S'imagina que el castell, gegant, és ple de misteris, que hi ha fantasmes, que hi ha dones tancades a un àtic i que hi han passat tragèdies. Així, l'autora construeix una paròdia brillant d'aquestes novel·les gòtiques que llegien, sobretot, com he dit abans, moltes dones joves. Jane Austen se'n riu dels tòpics literaris, però també de les expectatives romàntiques, de la credibilitat de les al·lotes que no han sortit gaire de casa i de la manera com la ficció pot deformar la mirada sobre la realitat. Per això és una lectura ideal per entrar dins el món d'aquesta autora, ja que és molt àgil i diferent, però a la vegada s'hi poden intuir amb molta nitidesa els grans temes de maduresa de Jane Austen, com per exemple la formació moral, el procés de maduresa de les dones joves, equivocar-se, fer ridícul, rectificar, saber demanar perdó, reflexions sobre la lectura i la imaginació i també la crítica social que estipica en ella, diferències de classe, matrimonis i el gran tema de Jane Austen, que és la importància dels doblers. Per tant, tot i el to juganer i paròdic, La Badia de Northanger no s'ha de considerar en absolut una obra menor. És el laboratori de proves on Austen assatja els personatges i els temes que acabaran definint tota la seva obra posterior. És veritat que, ja us repeteix, jo crec que és molt bona porta d'entrada per iniciar-se en el món de l'autora. Podeu trobar aquesta obra en una edició preciosa, en una portada blava, de Viena Edicions, a la col·lecció del Club Victòria, amb una traducció fantàstica de Jordi Arbonés. Vos la recomano molt.

0: Vull ser deixeble del petit príncep i no renunciar mai a cap pregunta. Tot el que m'envolta és interrogant, que només desvello amb respostes petites. En l'esforç que suposa respondre i definir-se en cada cosa que esdevé.
1: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

desperta, sones timbre, no t'enfies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombos.

0: La ment humana és un entramat de circuits altament creatius. I quan actua en societat, on es combinen les interaccions, els estímuls i les cohibicions entre molts de cervells, acaba oferint resultats sorprenents. De vegades, considerablement antiintuïtius.
1: Època de muda. Capítol 55. Les dessaladores del parany.
0: Alguns estudis que analitzen casos concrets mostren aquest nivell de paradoxes. Els lavabos on s'ofereixen tovallons de paper per eixugar-se les mans, el consum augmenta quan s'hi posa una paperera de reciclatge. A les oficines on la gent empra paper per diferents treballs, també es dispara el consum quan hi ha una caixa per reciclar-lo. Ve a ser com si el nostre pensament entengui bé la part positiva que implica el reciclatge, però converteixi també en una acció desitjable un major consum, perquè així augmentarà el volum reciclat. I és per aquest camí com una acció voluntariosa pot induir un efecte ambiental pervers, perquè molt millor ambientalment que reciclar és no consumir. El mercat utilitza amb molta habilitat aquestes contradiccions del pensament humà. En general, quan es tracta només de canviar un producte per un altre, cal preveure efectes secundaris i dissenyar accions per controlar-los. És diferent si la mesura inclou canvis d'hàbit. Potser per això hi ha reticències a la recollida de residus porta a porta, perquè implica un canvi de costums. De manera que un dia treus un tipus de residu i un altre dia un altre tipus.
2: I tires les escombraries cada dia al mateix lloc.
0: On s'ha aplicat bé ha donat molt bons resultats en termes de reaprofitament de residus i, per tant, de reducció de contaminació o de noves extraccions al medi.
2: El paper, el paper.
0: Però cal preveure diferents reaccions, com per exemple l'anomenat turisme de residus. Això és gent que agafa la bossa de fems i la porta a un altre municipi on encara no s'estigui aplicant el porta a porta. Una prova de com ens costa canviar d'hàbits. Per molt que impliqui més temps i diners, en trasllat i en combustible del cotxe, hi ha gent que aposta per això per tal de preparar la bossa de fems com sempre. Fent un símil amb aquests temes, a les zones turístiques saturades durant la temporada estiuenca, com ho és la nostra illa, se solen rebre bé els nous productes turístics que poden funcionar en altres mesos de l'any, perquè volem pensar que trauran la gent fora de l'estiu. En aquest sentit, no és igual un nou hotel de platja que un agroturisme d'interior. El fet, però, és que els agroturismes funcionen a ple rendiment també durant l'estiu i, per tant, sumen gent quan ja n'hi ha prou. En realitat, per baixar la massificació estival no cal afegir nous productes, sinó establir un sistema de modernització de places turístiques de litoral, de forma que de cada tres que n'hi ha s'hagin de transformar en una. Això i aconseguir cada any uns quants centenars d'expedients sancionadors i d'import significatiu pel lloguer turístic il·legal. S'ha donat a conèixer un cas on 200 xalets prevists no es poden construir perquè no disposen de prou abastiment d'aigua potable. Viure situacions així posa sobre la taula l'elevat consum que estem fent d'aquest recurs limitat i podria ajudar a impulsar mesures per racionalitzar els usos en uns termes més raonables. Però això significaria un canvi d'hàbits. Canviar el model de jardineria, convertir els ajuts agraris en línies de reconversió per abandonar els grans regadius d'aspersió, tapar piscines per disminuir evaporació, aplicar un programa de reducció permanent de pèrdues a la xarxa. En tot d'això, veurem la promoció insistent de la idea de noves dessaladores, que fan l'efecte en els nostres circuits cognitius de posar fi a la sensació d'escassetat de l'aigua i, per tant, de poder continuar apostant per un creixement d'allotjaments d'estiu sense límit. Aquestes instal·lacions poden tenir sentit quan serveixen per tenir l'aigua necessària per la vida i per la dignificació de les condicions de ciutadania. Poder-se rentar, netejar la casa, regar la producció agrícola necessària per alimentar la població, etc. Però si prèviament no es desclassifiquen els milers de xalets que hi ha prevists a la costa de Menorca, si continuarem emprant aigua dolça per tobogans turístics, jardins nòrdics o produccions agràries que després no es poden vendre sense ajuts milionaris cada semestre, ens podem estalviar les noves plantes per desalinitzar, perquè tenen un elevat consum elèctric, produeixen una salmorra molt difícil de gestionar i contribueixen a perpetuar un model que molts menorquins no volen.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, a Maquetes, després d'uns quants intents, que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona Maquetes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones,
2: bones. Què tal?
1: Molt bé,
2: superbé, superbé, sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu a Maquetes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, jo crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem amb 25 coses i és el que passa.
2: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hòstia, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer en la meva vida, o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, suposo que de petits, no?
1: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes.

Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

jo vaig mirant en mi volats. El món sempre gira, però en canvi jo estic aturat. M'he quedat sense piles, són com un...

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest segon programa, seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobre taula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tarrític, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant s'improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
2: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glos i Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
1: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: Saltreveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Avui m'ho ocupa un llibre que és una espècie d'esdeveniment canònic a sa vida de tot a dia, intensa i molt lectora. Sílvia Plath amb sa seua única novel·la, La campana de vidre.
1: Sí, Sílvia Plath va néixer al 1932 a Boston i va escriure sobretot poesia, cosa que jo no he llegit. I jo també he llegit La campana de vidre i Mary Ventura i el novè regne, que és un relat que va escriure a la universitat per un treball de classe. Un relat molt curtet, crec que no supera les 40 pàgines, que ens parla d'una jove que està a un tren que no sap on va. Vale? Ella es puja a un tren obligada pels seus pares i ella no sap on va aquest tren. Només sap que el destí, el novè regne, és espantós i no se'n pot tornar. Vale? Llavors la Mary haurà de decidir si segueix el tren o si en salta en marxa. És un tren que està ple de luxes, de cambrers que t'ofereixen el que sigui, és com de vellut vermell per dins, no? És com que la comoditat... et reté allà, no? Però ella haurà de decidir si vol seguir allà sense saber on va o si vol agafar valentia i saltar en marxa, una mica una metàfora de la vida, no?
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
3: Allà, a la tanca on els sentiments pasturen, hauríem de viure la deliciosa disciplina de la llibertat. Ara que tot ens sembla de fragilitat il·limitada, ara que pressentim que no ens hem d'obsessionar a voler anul·lar el silenci, més enllà de la paraula que no deim, perquè potser la ignoram, però que intuïm per tot arreu on ens sabem com el que som, com tu i com jo, amb la ferma convicció que tot hauria de ser, com a mínim, molt més fàcil.
2: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

0: Buenas! Això és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el sisè i darrer capítol d'aquest podcast. Abans d'explicar-vos res, volem fer una rectificació del fet memòria del capítol anterior. I és que vam dir que el darrer glosat d'en Bep Pipa el va fer amb en Xavi i n'Aurora i volíem afegir que aquell dia també hi havia en Juanjo Urfila. Una abraçada des d'aquí.
1: Dit això, ara sí. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb ses convidades d'avui, na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes, assistents freqüents de diversos glosats amb qui mos aproximarem en es glosat menorquí des de sa vivència que té es públic com a part inseparable de ses dinàmiques, es discursos i l'humor en aquest art.
0: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, en Nanis i Nedo preparen es necessari per anar a l'11è torneig de glosa des migjorn gran, per tal de conèixer quina experiència tenen les persones que hi participen, ja sigui organitzant, glosant, sonant, presentant o bé assistint-hi com a públic.
0: I per acabar el capítol, a centes darrer del programa, avui no ho farem en glosa, sinó que ho farem en prosa. Partim...
2: Tot el públic fa balanç de lo que diu sa cançó, que escolta amb atenció tots els versos més galants i quan repica de mans sol fer créixer el glosador.
1: Acabam d'escoltar una glosa d'en Sergio Vinent, una glosa que mos convida a obrir s'entrevista de sobretaula d'avui. Si bé els capítols anteriors xerràvem amb glosadores i sonadors per aproximar-nos al context, les dinàmiques, els discursos i l'humor desglosat menorquí, avui intentarem abordar aquestes qüestions conversant amb persones que assisteixen als glosats des del públic. És per això que hem convidat a na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes per veure què n'opinen elles. Per aquelles que no les coneixeu, dir que na Conxa Joanola va néixer a Mol l'any 1958 i sempre ha estat lligada a diversos moviments socials, com ara formar part de l'impuls de l'Escola de Natura del Castell, ser presidenta del GOP i ocupar la gerència del Teatre Principal de Mol durant un temps. Ha fet feina a diverses àrees de l'Ajuntament de Mol i també es dedica a la política a ser batllessa de la ciutat del 2015 al 2019. Pel que fa a Lluïsa Cintes, fa feina a l'àmbit social de la sanitat pública. Diu no ser massa optimista amb com evoluciona la vida humana i el planeta, però no deixa de sortir al carrer i lluitar pel compromís social. Té un pare i una mare dels qui se sent profundament agraïda i un fill i una filla els que admira profundament. Li agrada dedicar el temps lliure a cuinar, passejar, estar amb ses amigues, ballar i anar a veure glosats. Benvingudes, al·lotes. Per començar, Conxa, quanta estona fa que assisteixes com a públic als glosats?
3: Sempre havia sentit contar històries de glosats i de gloses i glosadors, però en directe no sé si n'havia escoltat cap, fins a mitjans dels anys 90, en què vaig anar a un glosat organitzat per l'Associació de Veïns del Camí de ses Vinyes. Bueno, hi havia una gentada i participaven glosadors antics, acompanyats de sa guitarra d'en Miquel Camps. Va ser un glosat molt emotiu, tant pels temes que s'hi van cantar com per la resposta entusiasta del públic. Quasi s'havia perdut i aquells glosats veïnals el vam tornar a posar damunt la taula. Jo crec que la feina de recuperació de la cultura popular que van fer en aquells moments les associacions de veïns va ser importantíssima.
1: I tu, Lluïsa, on es remunta la teva relació amb el glosat menorquí?
4: Vaig assistir per primera vegada a un glosat sent una fieta, a Mercadal. No recordo exactament on era i en quin context es feia. I vaig anar acompanyant en el meu pare, a qui li van encomanar fer fotos. No vaig entendre res i diguem que no va generar cap interès. Gairebé tot el contrari. I diria que va ser un glosat de categoria. Aquestes fotos estan a l'arxiu d'imatge i so i de tant en tant encara s'utilitzen. De joveneta vaig anar altres vegades a glosats, segurament organitzats per associacions de veïns en context de festes. I he de dir que tot i admirar l'art de la improvisació, no ho gaudia gaire. Aquests últims anys hi he anat bastant més, principalment perquè hi han hagut alguns alguns canvis que l'han fet molt més atractiu. Aquests canvis crec que són les temàtiques que es canten, que són més diverses i per això més interessants.
1: A quin tipus de glosats o espais soleu anar a escoltar gloses? Quines diferències diríeu que hi ha entre uns i d'altres?
3: Al llarg dels anys he anat a molt d'actes diferents, ja que els espais i els organitzadors marquen també glosats diferents, diversos, en funció del lloc, de l'espai, del format. A una associació de veïns hi sol haver lligams entre les persones que comparteixen un mateix espai públic, una barriada, i aquesta gent espera que els glosadors tractin temes que els afecten, els coneixen. Hi ha gent més gran que coneix els mecanismes de la glosa, que la saben apreciar. És un tipus de glosat. Quan és un glosat més de demostració, més podríem dir artístic o de difusió, pot passar que es dugui a terme un escenari organitzat normalment per una institució i és fàcil que hi hagi públic transeunt que passa, que descobreix o segueix una estona. Tot té el seu interès perquè la gent que no és nascuda a Silla o que prové d'altres cultures també ha de tenir la possibilitat de sentir-se part d'aquesta illa a través de les seves expressions culturals. I esglosat és un exemple fantàstic. I en canvi, esglosats a llocs on es fan en certa freqüència, Bodega Victòria, Escau, Bar Infanta, solen reunir gent que és amant de la glosa i que segueix la glosa, no?, en totes les seves variants. I normalment s'espera que es toquin temes més actuals o de crítica social, la política, la llengua pròpia, s'estima per la terra o alguna notícia que hagi passat, que hagi destacat en els darrers temps.
1: I tu, Lluïsa?
4: He assistit de públic a diferents tipus de glosats. Glosats que es fan en bars, glosats més tipus espectacle, en el context de festes i a diferents pobles. Combinació de glosat i poesia, ciutadella, molt polit, i combats, que no sé si es diuen exactament així. En aquests glosats que diuen de porxada, només hi he estat en els que es va fer a casa dels meus pares en el context d'una trobada familiar. No em puc dir gaire més cosa. I sóc assistent habitual en el glosat de la bodega des de gairebé el principi. Jo diferenciaria els glosats més tradicionals en els que s'improvisa sempre amb la mateixa melodia i les temàtiques són poc variades. I que no sempre o quasi mai hi participen glosadores dones. No sóc cap expert en glosats, però per jo el tipus de glosat que es fa a la bodega és diferent, perquè suposa un espai on es nota que les glosadores s'expressen en llibertat. Sempre hi ha dones. Es tracten temes que ens poden interpel·lar a totes. Temes política, habitatge, ecologia, preservació del medi ambient, sentiments, emocions... I s'improvisa amb diferents melodies. Aquesta diferència són el que per jo el fan més atractiu, perquè encara que no sigui capaç de participar ni quan s'obre en el públic, me sento identificada amb el que es comparteix allà.
1: Quins temes diríeu que són més recurrents avui en dia en els glosats?
3: Bueno, jo crec que hi ha de tot, en funció dels diferents tipus de glosats, però de cada vegada més, amb els canvis socials i en incorporació de les dones en el glosat, que per altra banda sempre n'hi ha hagut, però han estat en minoria i sobretot no han estat visibilitzades, no? Però sempre n'hi ha hagut. Però a partir d'aquesta incorporació ja més pública, més visible, s'incorporen també temes que ens afecten, que afecten en el 50% de la població, poca cosa que es deixi de fora, no? Llavors crec que a poc se van incorporant altres qüestions que, com dic, afecten més de la població femenina, no? Això ajuda a tocar altres temes i a posar també altres mirades, a entendre la societat d'una altra manera. Però bueno, penso que encara hi falta molt de camí per recórrer. Però bueno, no obstant, i com deia algun participant d'algun podcast anterior, les dones, també amb aquesta autocrítica que fem, ferotge, que ens fem a nosaltres mateixes, ens costa marcar i estar en el lloc que ens correspon. Nosaltres, que no tenim cap pega en fer comunitat i compartir penes i alegries en un àmbit més privat, en públic encara tenim por a ser criticades, perquè la pressió social hi és en tots els àmbits. Nosaltres hem de ser més bones, hem de ser molt bones. En un món on hi ha homes mediocres que ostenten llocs i espais preeminents.
1: I tu, Lluïsa, quins temes diries que són recurrents avui dia en esglosats?
4: Pel que jo he pogut veure, o escoltar, més ben dit, esglosats on no hi ha punicana, que marca un context o una situació concreta a les esglosadores, els temes varien poc. Els més habituals són trets o característiques personals de les esglosadores, també es poden posar amb qualcú del públic, tradicionals i típiques rivalitats entre pobles, alguna crítica política, si en aquell moment ha passat alguna cosa rellevant, i acudits sexistes que encara se n'escolten. Quan es marca un context o una situació a les esglosadores, els temes són infinits. Supos que és molt més exigent per a les esglosadores, però permet treure temes que difícilment se'ls hauria acudit. Ara m'ha ben escap una prova de fa poc. Les esglosadores s'havien de posar en el paper d'una àvia i un net, i el net li havia d'explicar a l'àvia que era gay. Ho record perquè va ser molt emocionant i els vam aplaudir moltíssim.
1: De què es fa humor en esglosats? Diríeu que el sexisme i el masclisme hi són presents? Conxa, tu què trobes?
3: Bueno, antigament hi havia molt d'humor sexista, que en segons quin públics encara ben agrada, eh? Això m'incomoda bastant. Si passa d'una petita broma a tenir molt de protagonisme, m'incomoda. Potser en un passat on no hi havia llibertat sexual era una manera de dir coses que estaven vetades en el dia a dia, no? Ara, per sort, ja no és així i, per tant, ha perdut el sentit. Bé, jo no m'importa si la té grossa o petita, m'importa que els homes i les dones avancin junts per fer una societat justa per totes les persones. I crec que el fet que hi hagi sonadores i glosadores fa que cada vegada es toquin manco aquests temes. I crec que el públic assistent t'ho agraeix. La societat avança a poc a poc. Jo em puc donar fe, he viscut altres èpoques. I les formes d'expressió també avancen, clar. Tot i així, penso que a vegades, ja mos ho han d'aprendre. També mos ho han d'aprendre amb humor, perquè cada un està marcat pel temps que li ha tocat viure i a vegades és allò que sap fer, no? I, també s'ha de posar dins un context.
1: I tu, què n'opines, Lluïsa?
4: Diria que en esglosats més tradicionals l'humor hi és present en qualsevol que sigui la temàtica. S'explica molt bé a un dels capítols de l'altra veu de la glosa, els que s'entrevisten en Pele. El masclisme i el sexisme existeix i persisteix en tots els àmbits. Per no ser masclista s'ha de fer alguna cosa, s'ha de currar, si no, està tot arreu. I en el món de la glosa també. I també està molt ben explicat per Naberta i Nutxue en els capítols corresponents de l'altra veu de la glosa. Des de la meva experiència puc dir que sí, que encara és habitual que es faci humor masclista i sexista. Fins i tot a la bodega, quan s'obre la participació del públic, n'ha caigut alguna. No puc dir gaire més d'aquest tema perquè tampoc vaig a tants glosats. I el de la bodega crec que no és una mostra representativa d'aquest tema. Si jo anés un glosat on anés per aquests derroteros, o me n'aniria o me posaria a xiular fins que m'atreguessin.
1: Conxa, com a públic, quines expectatives tens a l'hora d'anar a veure un glosat?
3: Jo quan vaig a un glosat me vull divertir, me vull emocionar, vull aprendre mots o vivències que no tenc en el dia a dia i també necessit sentir que formant part d'una comunitat lingüística i cultural on les diverses expressions mos enriqueixen com a societat. Per part dels organitzadors institucionals, que jo sí que és un món que conec perquè hi he format part, crec que s'ha de vaciar la glosa en el sentit de no programar per programar, sinó de creure-hi i d'anar més enllà de la simple inclusió dins un programa de festes perquè queda bé.
1: Lluïsa, tu quines expectatives tens com a públic en un glosat?
4: Com a públic, espero gaudir de l'enginy i valentia de les glosadores. De l'enginy per trobar els jocs de paraules adequades i de la valentia de dir el que vulguin dir. Espero que cantin i versin de coses importants, coses interessants, emocionants de la vida i de les complicacions de la vida. Que es faci crítica o humor és igual, però que els temes ens toquin de prop. I també espero sentir-me part de la glosada. Des del meu lloc de públic, aplaudint amb ganes la glosa que m'ha emocionat o cantant totes juntes les tornades.
1: Per anar acabant, quins reptes creieu que té la glosa menorquina en els temps i la tessitura actual?
3: Jo penso que un dels reptes més importants que tenim, que té la glosa menorquina, són els joves. Jo crec que arribar als joves és el repte més gran que tenim, com a expressió de la llengua catalana de Menorca. S'ha d'ensenyar a les escoles dins el currículum escolar, no només en setmanes culturals, com si fos una cosa folclòrica. Els al·lots i al·lotes necessiten saber que allò és l'expressió del seu poble, que té unes arrels històriques, que forma part d'una història comuna, no? I això no ho aprendran, les famílies poden aprendre, però és molt important que l'escola hi treballi, no només com un tema de quan es fan tallers i s'incorpora com una activitat de temps lliure més, sinó que penso que seria molt important que l'escola s'ensenyés això, perquè tal vegada els al·lots se sentirien més a prop, no? de lo que és la seva essència com a poble, no? Com a ciutadà, també. I penso que podria servir de canal per tractar temes que ens preocupen i els hi preocupen a ells actualment. Els joves estan ja en moments vitals que comencen a plantejar-se què faré el dia de demà si no trobo casa, com viuré els canvis socials i els canvis de rols tan qüestionats en aquests moments, quin és el meu espai en un món, no? I penso que la glosa podria servir per tractar temes que els hi preocupen, les igualtats, les diferències entre gèneres, la diversitat sexual, que crec que aquest és un tema que surt molt poc encara en els glosats, en normalitat. Però, bueno, crec que el glosat té molt bona salut. La feina que ha fet i que fa Soca de Mots ha estat espectacular al llarg dels darrers anys. Però, bueno, el que hem comentat abans, hem incorporat joves, els més joves, que ho han de sentir com un espai propi dins aquest món globalitzat que els ha tocat viure.
1: Lluïsa, i tu, en qüestió de reptes, quins creus que té la glosa menorquina en temps actual?
4: No sé si podré afegir res de nou al que ja s'ha dit en els diferents capítols que s'ha tractat aquest tema. Supos que el repte és trobar l'equilibri entre conservar i adaptar. Conservar la tradició i que aquesta s'adapti als canvis de la població que l'ha de continuar. Igual dic un disbarat, però crec que una tradició es conserva mentre hi hagi gent a qui li segueixi emocionant. I una tradició tan vinculada a la llengua, si aquesta és cada vegada més minoritària, té mala ferida. I que passi això té a veure amb decisions polítiques, especialment en com s'està tractant la nostra llengua. És una qüestió complexa, més quan la quantitat de llengües i cultures que conviuen en el territori és cada dia més diversa. I com s'acomoda tot això, torna a ser una decisió política. Però no me vull embolicar més. Ara mateix tenim grans glosadors i grans glosadores que poden fer que jugar amb les paraules i la música sigui atractiu. A més, si trossegem un gran repte amb reptes més petits, segur que és més fàcil d'afrontar. Així que vaig a posar un repte que crec que entre tots podrem afrontar. Crec que la bodega s'ha quedat petita. Us plantejaríeu que el glosat de la bodega pugui arribar a més gent?
1: Un repte molt interessant. Lluïsa, en prenem nota. Moltíssimes gràcies, al·lotes, a les dues per acceptar aquesta participació. No podíem deixar de banda l'opinió del públic entenent-lo com un element inseparable de lo que és esglosat menorquí. Moltíssimes gràcies, salut i glosa.
5: La mostra ja contende i jo ja està.
0: Avui, a Fai Memòria, recuperam la figura d'en Biel Cardona, conegut com en Biel Cerder. La glosa que recuperam és d'un glosat del Carnaval de Ferreries l'any 1978, on l'acompanyaven en Josep Triai, Antoni Olives i, a lo darrer, en Vicent Rotger. I és un glosador actual, en Juanjo Orfila, qui mos en fa la crònica.

Bona jornada a tothom, sobretot en els oients de Ràdio Far, i molt especialment en els qui els agrada o estima en sa glosa menorquina. Em dic Juan Jorfila, de Llumassanes, i em compten per glosador. I davant s'il·lusionant oferiment que em va fer sa meva companya de mots, Aurora Brullet, per participar en aquesta secció anomenada Fer Memòria, he volgut recuperar i fer memòria sobre sa figura d'un glosador, podríem dir d'antany. M'estic referint en el glosador que acabau d'escoltar, en Biel Cardona Pons, més conegut com en Biel Sarder o en Biel de Sona Roset. En Biel neix a Ló l'any 1914, tot i que poc temps després s'instal·la a viure a Mó. Des de ben jove mostra curiositat i interès per fer poesies, juntament amb en Nito, el germà seu. Per ells, aquest fet d'improvisar comença com un joc, però més tard en Biel s'ho pren més seriosament i comença a participar a glosats, sobretot de lloc, degut a la seva relació amb el camp a causa del seu ofici d'hereder. Compta amb familiars seus que en Biel fa glosats a Son Petit, a Can Rubió, a Aiguardent i a pobles com Sant Climent, Sant Lluís, Ferreries o Llumassanes, indrets antigament de fort arrelament glosador. També fa glosar, durant 30 anys seguits, el darrer dia de Carnaval a Cal dels Hermanos de la Salle, el poble de Ló, i només ho va interrompre un any, l'any 1956, conegut a Menorca com l'any de la neu, i que es va suspendre aquest acte a causa d'aquest fenomen meteorològic que va caure en força a Menorca. Com a curiositat, destacar que els darrers dies de Carnaval es feien més glosars dels habituals, ja que quan entrava el temps de Corema no estava ben vist fer mostres d'alegria ni de cantar a l'àmbit privat i menys públic. Compten que en Biel, sobretot a l'àmbit familiar, sempre tenia una glosa a punt per recitar. També n'escrivia moltes de gloses i enviava cartes en glosa a la seva fiola i també a una germana seva. Li agradava recitar codolades i especialment sa somera embruixada de Josep Reixac i Mora. Els glosadors del seu temps i que en Biel solia compartir gloses i ballades eren Llorenç Gené, més conegut com en Vivetes, en Josep Triai, en Barato de Sant Lluís, en Miquel Ametller i en Toni Olives, l'amo de Son Mascaró. També glosava amb un bon amic seu anomenat Federico, persona que va morir designat per un tret que li disparà a la Guàrdia Civil i que en Biel li dedicà més d'una glosa per aquest fet. Personalment, he de dir que un servidor va tenir la sort d'escoltar aquell temps a un glosat, el meu primer glosat que escoltava, en enviar el Sarader. Devia ser l'any 1980 o 1981 i es va celebrar un club juvenil que hi havia a la cripta de l'església Sant Francesc de Sis de Mó. A dit glosat, també me'n recorden amb el Lé i amb Vivetes, no així de l'altre glosador i sonador. El que sí me'n record perfectament és de l'hermosa veu d'en Biel i del seu posat seriós i tranquil, així com de la seva vestimenta, americana, guardapit i corbata, ja que per ell una balada de glosat era un fet prou seriós i això ho demostrava en la seva vestimenta. Finalment, comentar que en Biel Sarader moria el 2001 i que inclús un dia abans de traspassar el seu llit de mort, compten el seu fill que encara els hi va fer una glosa. Gràcies al seu amor per ser glosa, tenim la sort de comptar a dia d'avui amb una excel·lent sonadora de porgueres, la seva neta, Neva Cardona. Gràcies a tots i endavant. Salut i glosa.

0: Ens trobem un any més en el poble del Millor Gran i concretament ja fa 11 anys del torneig de glosa del Millor Gran. I ens trobem en Albert Triay. Albert, bones tardes.
1: Bones tardes.
0: Content i alegre de ser del migjorn?
1: Això sempre, això vens a sang. I content de participar en aquesta 11a edició del torneig de glosa que es fa aquí a migjorn, troc que no es podia fer en lloc millor que aquest, evidentment, saps? I la feina que tinc en el meu càrrec, que és la presentació, m'agrada molt el que veig i el que escolt. Intent fer les presentacions també en vers, tot i que jo l'escric, no la puc improvisar.
0: Encantadíssim, Albert, davant en la presentació d'avui, davant en la teva col·laboració. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ens trobem en Xavi Triay. En aquest moment en Xavi Triay representa l'entitat.
2: Honorable president.
0: De l'entitat, digueu
2: tu. Soca de mots.
0: Soca de mots. El tenim aquí en Xavi.
2: Bona, Xavi, com va?
3: Bones, com va? Mira, de moment, content, però la va nerviós. I també faria recalcaria una cosa, el que heu dit, honorable president. Sí? Ni honorable, ni molt menys. Si no, dic vos que jo som esquí figura, però que som un equip de gent que mos agrada defensar el que et s'aglosa. I el president hi és perquè hi ha de ser, però som una part més d'un equip que intenta projectar s'aglosa a través del poble i de projectes com aquest, que és el torneig d'aglosa.
2: Bona puntualització, Xavi.
0: Però en Xavi diu que honorable no, però Xavi, estimar s'aglosa és un honor?
3: Sí, hombre.
0: Per tant, ja som honorables tots.
2: Molt bona, Dani. Te volien demanar, quin ambient te respira avui aquí?
3: Bueno, jo crec que hi ha nervis.
2: Hi ha nervis,
3: tu vens aquí una jornada de germanor i tot el que vulguis vendre, però sempre hi ha aquella cosa que dius, hòstia, és un torneig, la cosa t'imposa, te fa ganes quedar bé, però de vegades saps que manca, pot passar i que no pot passar.
2: Molt bé. I trobes que respira un poc de competitivitat?
3: Bueno, jo crec que competitivitat en si no, però bueno, jo t'he dit que som el primer. Com a mitjorner que me faria il·lusió guanyar els torneis de glosa.
2: Vale,
3: seré ben franc.
2: Clar que sí.
3: Però si no guany, m'importa bastant poc. Jo crec que sa qui guanya avui et sa glosa. I sa paraula i sa cultura menorquina.
0: Xavi, has participat d'aquest torneig és veritablement un honor.
3: Sí, sí, jo crec que sí.
0: Pues vinga, Xavi.
2: Boníssima, Xavi, moltes gràcies.
0: Gràcies. Gràcies. Una altra persona aquí és na Carmen. Na Carmen, sa sonadora. Carmen, què representes participar en el torneig?
4: Abans, jo participo des de la ombra, va? Vull dir, jo estic complicat amb ombra. El que hem intentat és que la gent s'animés, que la informació arribés a tothom, que les comunicades tinguessin el que necessitaven. Això és la meva participació i, bueno, la part de sonadora, per suposar.
0: Bueno.
2: I ens podria explicar un poquet quina és la dinàmica del torneig? Com funciona? Com està pensat el torneig d'avui?
4: El torneig parteix de cas jubilat, on els usadors passen unes primeres proves, segueixen a la branca, segueixen en esperi, combinats de diferents maneres i per sorteig, en grups de dos, tres, quatre persones, i el públic puntua. Llavors es fan unes eliminatòries i els classificats passen al saló verd i del saló verd on hi ha una segona classificatòria, també feta pel públic, amb uns finalistes. I d'aquí surt el glosador del 2025.
2: Vale, perfecte.
4: Ja veurem.
2: Vinga, moltes gràcies per aquesta explicació.
0: Gràcies, Carmen. Endavant. Acabem de trecar a Najara. Forma part, enguany, en la feina de Punicana.
5: La Punicana ets encarregada de proposar temes i reptes a les persones que improvisen. A un glosat, la Punicana posa proves perquè les glosadores tinguin un motiu per cantar més enllà del context espontani. Ha d'actuar sempre cuidant i al servei de qui improvisa, sabre treure el millor de cadascú. En definitiva, és qui dissenya i condueix el glosat. Això implica tenir en compte aspectes com la durada i els tempos desglosat, les combinacions i l'equilibri en els torns i les intervencions, l'adequació dels temes al context i al públic o l'adequació dels temes i les dinàmiques tenint en compte el bagatge i l'experiència de les persones que improvisen. Si bé un temps eren els propis glosadors o el taverner qui proposava assumptes i temes esglosats, en els darrers anys a Menorca la figura de la Punicana s'ha anat tecnificant i construint-se com un rol diferenciat dins d'alguns espais i contextos concrets de la improvisació oral.
0: Sí, exactament. Jara, què representa participar en aquest 11è torneig de glosa com a Punicana? I exactament podries definir la feina d'una Punicana quina és?
6: Això és molt difícil definir. La feina d'una punicana. Jo te puc dir el que he fet. Ens hem posat a pensar juntes, els tres, com fer pensar en els glosadors. Això és el que més m'agrada, això, com fer pensar, però no de manera teòrica, sinó de manera com divertida i amb proves originals i que pensin a l'hora que s'ho passin bé, mesclar les dues coses. És la manera com jo ho he viscut, que és la primera vegada.
0: Bueno, és una feina que és costosa, és dificultosa, és fàcil.
6: Clar, hi ha unes qüestions més logístiques. Jo no he anat mai en aquest torneig. No sé com és, no sé com funciona. Això gràcies a Aurora i a Nalina, que ho han tirat endavant.
0: Però segurament que la vostra feina serà interessantíssima i serà totalment valuosa dins d'aquest torneig. Moltes gràcies. Després de Najara coincidim també amb Nalina, Nalina Pont, que enguany participa com a punicana en aquest torneig. Bones tardes, Nalina.
7: Bones tardes, bones tardes.
0: Hem de dir que Nalina Mus explicarà què és per ella la feina de punicana, què representa fer de punicana i de quina manera una punicana enfoca aquest torneig de glosa. Endavant, Nalina.
7: És una feina que jo l'havia vista sempre de glosadora i poc m'esperava que fos tanta feina, tan mala de coordinar, i que fins al darrer moment hi ha pegues, com ara mateix, que m'acaben de dir, que hi torna a haver canvis de participants, i hi ha baixes, i ja mos desquadra tots els nombres. És una feina molt agraïda, molt, vull dir, mos han trobat ja diversos dies amb elles, i estic encantada. Enguany no podia glosar, vaig trobar aquesta alternativa, i encantada.
0: És la primera vegada, Nalina, que participes com a punicana, sí?
7: Com a punicana, sí. És això de trobar un nexe, un tema de nexe general, i després les proves. Molt divertit. Molt divertit i molt entretingut, però també, a la vegada, sí, és molta responsabilitat.
0: Bueno.
7: I després que no ens equivoquem amb el contacte, i això és una altra.
8: Ah, però n'hi ha molts de comptadors, hi ha un quart de comptadors avui.
0: Bueno, tu has dit una paraula, Nina, que nosaltres ens hem quedat, Edu, que ha dit que era una cosa divertida i positiva.
8: Moltes gràcies, Nina. Bueno, ara estem de fora de la branca, que començarà la segona part de l'11 torneig de glosa del migjorn. Ens han trobat a la Marianna. Hola, Marianna. Com...
9: Hola a tothom.
8: Te volia fer una pregunta. I és, tu quanta estona fa que ets oient de la glosa? Quanta estona fa que escoltes glosa?
9: Jo escolto glosa des de que som petita, perquè mon pare glosava amb entorns familiars. Però així de manera més seguida... Fa 2 o 3 anys des de que vaig conèixer en Aurora i Nedo.
8: Ah, vale.
9: I amb entorns d'amics i família, cada vegada me sent més a gust i més còmode.
8: Quin ambient se respira avui aquí?
9: Un ambient de bon rotllo.
8: Sí?
9: Un ambient de bon rotllo.
8: I creus que és un ambient competitiu?
9: Crec que pot ser competitiu, però tant les punicanes com les persones que ho gestionen me deixen molt com fan les propostes i les preguntes.
8: Molt bé. Moltíssimes gràcies per les teves respostes.
9: A vosaltres.
8: Un beso.
9: Un beso a tothom.
0: I en aquest moment acabam de trobar la Margalida Drobé. Margalida, bona nit.
10: Hola, nanis, com estàs? Content de ser aquí un altre any.
0: Estic content de trobar-te. I avam, Margalida, torneig. 11è torneig. Com veus l'organització i la filosofia del torneig de glosa, que any darrere any sabem que hi has participat?
10: El torneig és un dia de germanor, de caliu, de glosa, de fer companyia. És un dia on el públic vota perquè venim a passar-nos-ho bé, que venim a xalar i el saps la nostra glosa.
0: Veiem que ets una defensora de sobretot passar-ho bé. Margalida, ja per acabar, de quina manera, amb una pinzellada, podries dir la diferència que veus com a experiència que tens dintre la glosa mallorquina en la glosa menorquina? Hi ha diferència? Com la veus?
10: Bueno, jo sempre m'he sentit molt còmode en la glosa menorquina, aquí m'ha criat, la glosa menorquina va ser la que m'ha dit tu has de ser glosadora, aquí la vaig mamar, vaig ser en la glosa menorquina que vaig aprendre, i dins els dos mons hi ha molt bon caliu, la gent ve a xalar, i la gent sap que si una glosa surt mal dit o això, tot suma.
0: Molt bé, Margalida, gràcies i endavant amb els tornats, endavant!
10: Gràcies!
0: I ja cau el vespre d'haver aquest torneig i ja estem quasi a un punt de referent. Ja anem per feina compromesa i sèrie. Ens dirigim ja a en Salabert, però també és alegria i felicitat ens trobant en Josep Huguet. Josep, què representa per tu participar en un torneig de glosa com aquest?
11: Bueno, jo fa 3 anys vaig començar dins el món de la glosa, de conèixer.

0: Ara per despedir jo li vull demanar una cosa.
1: Endavant.
0: Quan tens el record de connectar-se a vosaltres, de conèixer-la?
2: Jo va ser cada any per Sant Bartomeu, que fan els dos anys de Sant Bartomeu. Jo m'ho fitxava amb el sonador, dic que és algú que vull provar jo. Però primer vaig dir, primer vull saber de què va ser glosa, i me vaig apuntant als tallers que muntaven cada any. Dic, ja, dic, aprenc de què va ser glosa, i ara dic, puc sonar, puc acompanyar, perquè sé com va ser cosa. I...
0: Sí, sí, tens un coneixement més ampli del que és. Moltes gràcies, Josep.
2: De res.
1: Així com cau les hores de sol i es converteixen en la foscor, us trobam amb una persona que s'estima el món de la glosa. Concretament, no és de Menorca, però cada vegada que pot s'ajunta amb la glosa menorquina i és en Martí, de Sant Quirze. Una relació de fa molts anys també amb la glosa. És així o no, Martí?
3: Tal qual, tal qual.
1: Tal qual. En Martí, hem de dir, va descobrir fa anys la glosa menorquina, des de fa molt de temps. És un glosador, però també la seva feina i el seu esforç dins la glosa és que durant molt de temps ha ajudat amb activitats com a punicar. En la visió d'un glosador de terres catalanes, com veu l'organització, com veu la filosofia d'aquest torneig de Menorca?
3: Uau, bueno, mira, just abans parlava amb Miquel Trullol de quantes edicions portàveu i 11 em sembla ja un número més que acceptable i la veritat és que denota trajectòria. De fet, el torneig aquest, el bo que té, pel meu entendre, és que és un torneig molt casolà, molt fraternal, on la competició, pel meu gust, passa molt a segon pla i es ve a disfrutar de la glosa cantada que està ben viva a l'illa.
1: El glosat a nivell casolà dona bon resultat.
3: Sí, sí, tal qual, sense pressions. Jo crec que aquí la gent ve a xalar i es veu. I es veu que hi ha companyia, que hi ha ganes de que la cosa tiri endavant.
1: Martí, una pinzellada molt ràpida, molt ràpida, molt ràpida. A diferència de la glosa de Sant Quirze i altres indrets propers a vosaltres, a Menorca, com la diferenciem?
3: Pinzellada, bàsicament, és que aquí és poesia. Allà és una altra cosa, són corrandes, o són garrotins, o són altres coses, però aquí la porguera o la glosa menorquina és poesia, és un ritme molt pausat que descriu perfectament el que és aquesta illa. Tranquil·litat i germanor.
1: Molt bé, poesia, glosa, corranda, moltes gràcies i seguim endavant.
3: Molt bé, salut.
1: Ja quasi està culminat la jugada. Aquest són el torneig. Felicitat, riure, benestar, alegria, color. Tot això el que s'ha ajuntat. I tenim a dos joves bastant jovenets que s'han decidit encarrilar part de la seva vida i de les seves aficions mitjançant la glosa. Tenim en Bernat, que participa com a sonador, i tenim en Jaume, que participa i col·labora com a glosador. Hem de dir que en Jaume ha arribat bastant amunt i has estat semifinalista, Jaume. Sí o no?
4: Així és. La veritat és que he pres molt de gust i m'ha agradat molt aquesta experiència. L'any passat vaig venir i no coneixia prou bé com anava, però un guany que ja sabia per on anaven els tirs. La veritat és que he xalat molt i m'ho he passat molt bé i l'any que ve tornarem, més ganes que mai, i a seguir millorant.
0: Olé, boníssima!
1: També tenim aquí en Bernat. Bernat, què suposa per en Bernat ser sonador de porguera?
5: Molt de respecte cap als glosadors, disfruto bastant també, sempre m'ha agradat el tema de sonar la guitarra, ho trobo bastant polit també, les porgueres, i l'instrument de corda també m'agrada bastant, també toc la bandúrria, que és guitarró.
0: I tornaràs l'any que ve?
5: I tornaré l'any que ve.
0: Vale, vale, salve que vulguis un sentit. Moltes gràcies.
1: Bona, gràcies. Vinga, un jovent. La boca plena, seguim dins de la Verdes Migjorn, que ha estat el local aquí on s'ha culminat aquest 11è torneig de glosa i ens trobam amb un glosador de temps enrere, en Pere Salino, que li diuen el Migjorn. Pere, què suposa que en el teu poble se celebri ja per 11 anys consecutius aquest torneig de glosa?
6: Va, jo crec que és molt emotiu, fa molt anys que ho feim, ho vam arrencar aquí i al final la gent respon bé, és un poble que li agrada i jo crec que al final és un poble amb molta cultura musical i molt cultural, diguem, i jo crec que és un molt bon al·licient.
1: Estem contents de la teva col·laboració, contents de la teva trobada. Gràcies.
6: Gràcies, Anamis.
1: Amb aquest vespre tan gojós i tan ple d'alegria de color, us trobam un glosador compromès de cap a peus dins la glosa, improvisa i li pega i en el torneig, entretant, cada any marca una imatge, una bona imatge. Sergi Mirem, bona nit.
7: Hola, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, estàs boníssim, Sergi, estàs contents.
0: Contents d'haver-te sentit, ha estat un gran dia.
7: Jo, al final, som un membre més de l'equip, com altres, ni bo ni flac. El més bo fa gloses flaques i el més flac fa gloses bones. Tots som similars. Popularment hi ha unes veus...

0: unes maneres de cercar l'acudit que entren més en el públic, sense saber per què ni per què no, i això personalment veig que la selecció del públic cap als gosadors fan que aquestes cares es repeteixin quasi cada any, una més, una menys, sí, sí. Pot tenir més mala sort o menys, però són les mateixes.
1: Per Sergio, enhorabona com a gosador i també gràcies per la teva participació en aquest moment radiofònica.
0: Gràcies a vosaltres per el programa i un èxit.
2: Moltes gràcies, Sergio.
3: Arribades al final del capítol i, per tant, del podcast, volíem acabar fent un recull d'algunes conclusions i aprenentatges, així com dels reptes que les diferents persones entrevistades mos han posat de sobretaula.
4: En primer lloc, que fer feina en col·lectiu no sempre és ni fàcil ni amable. És feixuc i pot ser inclús dolorós. No ha estat fàcil, però tot i les dificultats, hem aconseguit assolir el repte que ens havíem proposat, xerrar públicament de qüestions que travessen la glosa menorquina.
3: En segon lloc, m'ho reiteram en el que ja sabíem, que és entre totes que ho podem fer tot, i que han estat més d'una vintena de persones que han acceptat col·laborar en aquest exercici de memòria, anàlisis i coneixement col·lectiu. Gràcies a totes i a cada una de vosaltres.
4: En tercer lloc, m'ho reiteram en què la glosa és viva a Menorca i que la diversitat de perfils i espais és una realitat en s'improvisació oral. Alhora, s'evoluciona el temps i aquest procés de diversificació creiem que posa certes tensions damunt la taula relacionades amb el gènere, les dinàmiques, discursos i humor. Tensions i diferències que la nostra manera d'entendre són espais potencials de millora i cohesió de la comunitat glosadora.
3: En quart lloc, volien recuperar reptes que les persones entrevistades posaven de sobretaula, com la Joana Triay, que celebrava l'arribada de glosadores en el context públic de Menorca i animava a fer créixer el planter i a seguir lluitant per mantenir drets i llibertats.
4: O com l'Uxu Alberdi, que remarcava l'importància no només de la tècnica a l'hora d'improvisar, sinó sobretot del context i les condicions que possibiliten a cada cos desenvolupar-se en aquest art.
3: Na Berta Llós, quan explicava que l'humor no és un constructe neutre ni natural i que és interessant, si més no, qüestionar la predilecció normalitzada cap a un tipus o altre.
4: En Miquel Trullol, que apuntava com a repte que els glosadors i glosadores puguem xerrar més en prosa i en contextos fora escena.
3: O en Pele, que convidava a cercar rutes i estratègies per arribar a part de la població menorquina que no és nascuda a Silla o bé que no és catalanoparlant.
4: Com na Conxa Joanola, que apunta el repte que té la glosa a l'hora d'entendre's com una eina pedagògica dins l'escola per tal d'arribar a generacions més joves.
3: O na Lluïsa, que demanava que els glosats de la bodega Victòria puguin arribar més gent. Totes aquestes qüestions queden de sobretaula per seguir-les pensant i abordant, i qui sap cap a on mos duran ses marees.
4: En tot cas, nosaltres acabam aquí sa ruta. Ha estat un honorable plaer, esperam que qualque cosa mos remogui de tot plegat i esperam haver pogut ser una petita contribució més en sa difusió, sa cura i sa salvaguarda de sa glosa. Salut!

0: i qui sap quan o on mos duran ses maneres.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Bueno, benvinguts a la tercera entrevista d'aquest podcast d'Esfar Cultural Gris i Mig, dedicat a la fotografia documental. Avui tenim un fotògraf cèlebre aquí a Menorca, que ha recorregut poble a poble, pam per pam, que és en David Arguimbau. David, benvingut.
1: Hola, Santiago, com estàs?
0: Molt bé, encantat de... Encantat d'estar aquí amb tu. En David ve a presentar dos treballs i especialment un que jo penso que aquí és Mercadal té un pes simbòlic molt particular, que és el treball de la Dana, 150824. Què ens pots contar sobre aquesta feina, David?
1: Bé, això va ser... Mira, ara ho contava. El mateix dia, que jo no sé quin dia era... de la setmana, sí, recordo que la meva veïna, la filla del meu veí, treia la mà per la finestra i vaig estar fent unes fotos molt bucòliques, perquè ella li començaven a caure quatre gotes a la palma de la mà, i son pare li va agafar la mà, eren dos braços que sortien per la finestra, i va sortir una foto, bueno, pues això, molt bucòlica, les primeres gotes, i en cap moment pensàvem que el dia acabaria com va acabar. Vale, després ja em van cridar que estava passant el que va passar i no vaig poder passar de l'O.
0: Clar.
1: A l'O era... Allà es van quedar aturats i sí que vaig fer feina a l'O de les inundacions d'allà. I bé, i el dia següent, sí, el dia següent vaig venir i quan s'aixecava el dia i vam veure el resultat. Ja no hi havia aquelles fotos... del torrent ple de cotxos que ja els havien llevat, però sí que hi havia les cases i la gent pues, preocupada. Claro. Certament no teníem encara en l'imaginari el tema de València,
0: claro,
1: amb el qual no teníem una referència de res. Màxim teníem lo de Sant Llorenç d'Escardassà, de Mallorca, però bueno, en aquell moment impressionava molt.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

Sobre la mà qui allunya de l'Àfrica abraçada les catalanes costes, mirant vers el llevant, Menorca, com balena monstruosa encadenada o com vaixell de pedra, se mostra al navegant.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en si estiu, prunes.

La pruna és el fruit de la prunera, un arbre de la família de les rosàcies originari de la zona de Turquia, el Caucas i l'Iran.

Avui en dia en trobam de moltes varietats. N'hi ha de més primerenques que maduren just a principis d'estiu, però d'altres ho fan més tard, a finals de juliol o bé dins d'agost.

Les Balears tenien varietats considerades autòctones, com ara les prunes de porc o les prunes de frare, de gust dolç i excel·lent.

A banda del seu gust, les prunes són unes aliades per a la nostra salut. El seu consum moderat ajuda a regular el trànsit intestinal i ens pot ajudar a anar de cos.

Però a part del seu efecte laxant, aquesta fruita conté diversos nutrients necessaris per al nostre cos, sobretot minerals i vitamines.

0: Així que ja ho veus, lo bones que són les prunes. Vos deixam amb una cançó del duet valencià format per en Borja Penalba i na Mireia Vives, que té un títol ben suggerent, Dolça i Pruna.
1: Tot comença en una dona i al final del meu trajecte necessita fer-te esta cançó. Ha sigut la meua vida i de tu he après a viure sense límits, termes ni horitzons.

de gent, el cel blau passa roqueta ni pel sud ni pel nord. Mira, tots són gàbies de ciment.

La frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota cerva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

de defensar, que nosaltres som de Silla d'escostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues, és guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifem menys renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39. N'hi ha que tornen per enyor, n'hi ha que venen per amor. Gent del nord espavilada, voleu complement.

0: és aquesta?
1: Perdona, que ets de Ses Illes?
2: Sí, de Menorca.
1: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
2: No, no ho conec, és que jo sóc de Menorca.
1: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
2: D'Aló.
1: Ah, d'Amó, que maco.
2: No, no, d'Aló, està a mig de Silla.
1: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
2: Saps què? Que millor t'aduré a Montgòfera, on hi ha unes bísties que no es

0: Avui a Ses Mesurades volem xerrar de transicions, de canvis o ajustos de model, canvis generacionals i noves idees. És evident que el món en general i el camp també necessiten d'una nova mirada, un nou enfoc que mos apropi més que no mos allunyi de la Terra. Ser més cuidadors i no tant depredadors, aprendre més que imposar. Sembla molt utòpic pensar que podem frenar la voracitat en sa que mos movem i conquerim tot allò que se mos posa davant, que decreixerem per voluntat, però com volem fer ressonar en aquest programa, sí que hi ha persones, iniciatives i projectes que remen en direcció contrària. Potser feim tard, potser encara hi ha temps, i sigui com sigui, la qüestió que marca és anar fent camí. I al camp hi ha molt a dir. Sembla que està apareguent una visió més cuidadora que no mira tant pel tamany i el benefici immediat, sinó pel com, la qualitat i el llarg termini. I així ha de ser. Per això, avui tenim com a convidada la Carme Bosch, una jove de Ciutadella, integrant de la finca familiar Suestrà, on, entre altres coses, estan transicionant cap a una nova manera de fer. Bones, Carme.
1: Hola, bones tardes.
0: Bé, gràcies per ser aquí i per acompanyar-nos.
1: No, de res, a vosaltres, per la iniciativa i per pensar en jo, que també ja és molta.
0: Bé, què és per tu la terra?
1: Uau, començant fort. Potser terra és l'espai que ens acueix a nosaltres com a persones i com a habitants d'ella, i un espai que hem de cuidar i que hem de mimar i que no hem d'abusar d'ella, sobretot. Mm-hmm.
0: Bé, i com hem dit a la presentació, tu fas feina a Suestrà, a Ciutadella.
1: Sí.
0: Digue-mos un poc o contextualitzem-nos què fas o què feis en aquesta finca.
1: Vale, bueno, pues Suestrà és un llogaret, no és gaire gran, té 14 hectàrees, i és el projecte personal de mon pare i mon mare. Uh-huh. Mon pare i mon mare van comprar una part d'una finca més grossa, de Sant Oliveret Vell, fa ja 38 anys, perquè sempre havien estat a altres llocs, a mitges, amb els senyors, i volien crear el seu propi projecte, no volien dependre de ningú, i res, jo l'únic que he fet és sumar-me en aquest projecte. Fa 5 anys que m'hi he sumat. Uh-huh. I allà estem. Mm.
0: És a dir, tu vas néixer a una finca...
1: Uh-huh. Sí, jo ja hi vaig néixer, sí.
0: Sí, tu vens del camp.
1: Sí, de tota la vida, sí. I si tires per enrere, avis, rebesavis, i... Uh-huh. Bueno, podria anar...
0: És tota una nissaga de pagesia.
1: Sí, sí, sí, sí, la uh-huh. veritat és que sí.
0: I tu dius que fa 5 anys que t'has sumat en el projecte.
1: Sí.
0: Això vol dir que vas partir fa...
1: Sí, bueno, sí, sí.
0: Anys, també.
1: Sí, perquè jo aquesta estima pel camp no l'he tingut sempre, les coses com són. Jo, de joveneta, adolescent, el fet de ser del camp va ser un motiu un poc de que la gent s'enriquessin... Bueno, la gent no tothom, però un petit grup de persones que s'enriquessin un pot de jo... I clar, en aquesta edat, 15, 16 anys, que el que tu vols és formar part d'un grup i ser com a guai, entre cometes, pues el que va fer és que li agafés com una certa manieta. Uh-huh. Li vaig agafar mania.
0: Clar, hi havia un estigma, no?, en la pagesia.
1: Sí, sí, era un motiu de mofa, que qual cosa no entenc i que avui en dia ja ho provaran, que no, que no se'n riuran de jo per això, però en aquella època, mira, per edat, per maduresa, digue-li com vulguis, com que ho vaig refusar, no em volia saber res, i quan vaig tenir edat de partir a estudiar, 18 anys, vaig anar cap a Barcelona perquè jo volia ser urbanita i volia ser guai. Vaig partir a estudiar cap allà i després allà em vaig xerrar un poc més de la compte i bueno, fa 5 anys que vaig tornar.
0: Bueno, em podem xerrar un poc més de la compte.
1: Ah, bueno, no, perquè...
0: Sí que m'interessa perquè es ve que... Bueno, jo també a escola, quan era jove, també ho sentia, no? Hi havia un estigma i la gent se n'enreia. Mm-hmm. O deia, oh, ets un pagès, de forma despectiva.
1: Sí.
0: I, clar, és interessant també conèixer com a pagès o com a pagesa com ho vivíeu. Que...
1: Sí.
0: I, bueno, i un poc... També la història d'anar a Barcelona, tornar, me sembla interessant també, si ho vols compartir.
1: Ah, bueno, sí. No, i després també a l'època d'escola, que això jo el que no m'agradava és que sempre arribava tard a escola, perquè com que a les 9 era hora de munyir, els papais m'havien de munyir, arribava tard a escola, això ja no m'agradava. Després que s'hi duia a terra les sabates i deixava a terra per davall el pupitre, ja no sé com. Bé, i res, i tot això, sumat amb els comentaris que xerràvem antes, pues això, vam fer partir. I res, de 8 anys vaig partir a Barcelona, vaig estudiar una carrera que no té res a veure, vaig tirar per l'educació. I, bueno, no, mentira. Antes de l'educació vaig fer un grau superior d'animació sociocultural. I res, i després d'això vaig tirar cap a l'educació, que en aquell moment era un tema que també m'interessava. A dia d'avui me segueix interessant, però no per dedicar-me a jornada completa. I res, fins que vaig decidir tornar. No vaig tornar amb la idea d'anar a fer feina al camp així directament com a objectiu final, però sí que me veia allà a Barcelona, que ja a la meva època urbana ja està, ja en tenia prou.
0: Quants anys hi vas fer a Barcelona?
1: 9.
0: 9 anys.
1: 9 anys, sí, sí. Que ara ho pens i dic, bueno, tornaria a viure allà per mi, que me paguin.
0: Sí, això m'ho passa molt, però...
1: Però, bueno, en aquella època, pues, mira, me m'anava bé, vaig conèixer gent molt interessant, molt bons amics, que avui en dia encara els mantenc, i no me sap cap greu, perquè al final jo crec que hi ha gent que té clar des d'un inici en què es vol dedicar, hi ha gent que no, que fem un poc més de volta, però al final si deus acabar fent el que t'agradi. I jo crec que estic en aquest punt, ara ja. 36 anys, però sí, estic en aquest punt.
0: Sí, hi ha viatges que són d'anada i tornada, també, no? Que mos passa a molts de menorquins, també, que tenen la necessitat de sortir i després tornar amb una altra... Amb una altra mirada, també.
1: Sí, i tal vegada fa tornar amb més ganes, a lo millor, perquè quan t'ets enyorat molt una cosa, doncs dius, uau, és aquí que vull estar.
0: Ho valores més, també, o de manera diferent.
1: Sí. I res, i quan vaig tornar, bueno, no tenia feina de mestre encara, i dic, bueno, a la meva van dir, mira, mentre no trobes res, pues, ves fent cosetes aquí a Suestrà, i bueno, hi vas fent. I sorpresa, a base d'estar allà. Després sí que es va que vaig fer algunes substitucions i a escola, però vaig poder comparar una cosa amb l'altra. I dic, uau, l'escola m'agrada, però s'ho estarà també. I no és una cosa que es pugui combinar a llarg termini, i al final he optat per quedar s'ho estarà a base de pràctica.
0: I què és el que t'agrada de s'ho estarà, o te va, no sé, te va moure cap a prendre una decisió?
1: Jo crec que per una banda hi ha un poc de romanticisme, en plan, perquè és el projecte de mon pare i ma mare, i al final si el meu germà i jo no seguim, és un lloc que es tancaria. Això crec que ja és un poquet, no és el principal, perquè al final per això no ho fas només pels altres, sinó que ho fas per tu. Ho faig sobretot per la llibertat que m'adona de poder fer diverses coses en una, diguéssim, perquè a vegades quan dius, uah, fer feina al camp, sí, vale, sembrar quatre coses, o cuidar animals, o munyir, o formatjar, però ho he enfocat d'una manera que, a part d'aquestes coses, que són les òbvies i les que te venen al cap, concorda més amb la meva manera de ser o del que m'agrada, perquè a part d'això, bueno, feim visites a famílies que s'ajunten per la part d'aquesta pedagògica i la part del camp. M'agrada molt que la gent que ve a Menorca, el turisme que ens alimenta a bona part de menorquins, que tingui un interès per saber d'on surten les coses, de com funciona el camp, i bueno, fer aquesta part de visita, a part d'explicar-los a ells, i també m'enriqueix molt a jo. I després també feim ja no tant enfocat en el turisme, sinó la gent de Menorca, ja fa 4 anys, que quan ets època de cuis cacuets, que és un cultiu així que molta gent us coneix per això, fent com a jornada de portes obertes, i també ven molta gent de Menorca, venen amb família, i res, fent la cuida de cacuets, i després anem a veure els animals, i bueno, passem així un matí en el camp, que hi ha molta gent també que ho enyora, que mos diu, uah, és que savi meu, feia feina al camp, i que ara ja han anat tirant per altres vies i ja no tenen ningú a prop de sa família que sigui pagès o pagesa, i els agrada molt poder manar els fills seus a puestos així, fer activitats que et connecti un poc amb l'essència aquesta de Menorca, que no només és la platja, sinó també és la part interior.
0: Sí, que aquí has trobat un poc el punt intermig, bueno, no acaba de ser educació o fer feina a una escola, però sí que és una part pedagògica també de,
1: sí,
0: del és, camp.
1: O... Clar, no és pedagogia tot el dia, però sí que hi ha dies sueltos que ho fas. I després també hi ha anar al mercat, que anar al mercat també m'agrada molt. Nosaltres tenim parada en el mercat agrari a Ciutadella i el contacte que tens la gent i fer feina de cara al públic, i això també m'agrada molt, anar allà cada setmana. Que després penses, buah, si hagués de fer feina cada dia a una botiga, potser no m'agradaria. Però anar allà un dia cada setmana, insistiu, anant dos i això, doncs pues, sí. I és, bueno, això, són petites píldores de coses que m'agraden i que me permeten fer-ho en una feina concreta, que és allà, a Suestra.
0: Sí. Va, ja ets introduït molt un poc el que tu ets aportat en la teva vinguda o tornada a l'empresa familiar, a Suestra.
1: Sí, fem-la un poc a mida.
0: Sí, sí, sí. El qual és molt important, perquè és important que, bueno, un poc, que aquí o per tot, no? És com s'ha fet sempre... pesa molt en tots els àmbits i és important que, bueno, que la gent o la gent jove, que els fills, les filles tornin o vulguin tornar i puguin aportar també una mirada nova, una visió nova. Sí. I sembla que en aquest cas tu ho has pogut fer també.
1: Sí, sí, per això és el que t'he dit antes, que encara estic molt contenta amb la situació laboral que tinc i el caminat que anem fent i, bueno, i això, que... la llibertat aquesta de tenir una idea i poder-la fer i mesclar coses.
0: Sí. Diferents. I, bueno, anirem un poc a veure un poc la producció que feis a Suestra o quin tipus de bueno, d'activitat agrícola teniu. Us podries dir un poc què és el que feis?
1: Sí, nosaltres l'activitat principal és el formatge, com moltes altres finques. Tenim una trentena de vaques i feim formatge de Menorca. Feim una part per la cooperativa del camp i en feim una part per la marca nostra, pròpia, que això de la venda directa és una cosa que també he intentat potenciar bastant des que he arribat, d'un pas més de feina, però crec que és molt més gratificant i te permet més controlar marges. I a part d'això feim hort, però no molt. Faim hort per consum propi i després un poc més de cosa que mos ho enduïm en el mercat.
0: Com els cacauets.
1: Com els cacauets, sí, els cacauets és una cosa que va començar així en broma... Bueno, no, en broma no, perquè m'havien sembrat sempre, però era una cosa que ho van començar... No, és que jo ho he vist sempre, que a mi ho... perquè mos agradava i al final, a base d'anar al mercat, pues, un any és un sol i després d'un sol van passar a dues tanques. Però per això, perquè la gent mos dona molt bona resposta. I després, a part d'això, tenim porcs, també, porcs per carn. De venes, les hem mantingudes, però bueno, en tenim, jo crec que n'hi ha 7 o 8, també venem els anyells per carn, però no és l'activitat principal, senzillament les hem mantingudes perquè, bueno, per no acabar-les de llevar i perquè hi hagi més varietat d'animals. I després també tenim gallines i mos enduïm els ous en el mercat. I crec que no m'he deixat res.
0: Bueno, ja són diverses coses.
1: Sí, ja són diverses, ben prou. Sí. Quan t'has passat per tot, es veu.
0: Sí, i dius que, bueno, dius que des que tu ets arribat has intentat bueno, anar un poc més cap a la venda directa.
1: Sí, no me posaré totes les medalles, perquè la veritat és que quan jo era a Barcelona ja uns quants anys antes de que vingués ja van decidir crear la marca pròpia de formatge i va ser molt valenta perquè ella no havia estat així mai de cara al públic i sempre ho conta que ho va passar molt malament, però ja va ser la primera a anar a ella en el mercat perquè és això, antes feien formatge per altres maduradors, si feien quatre verdures mon pare ho duia a un hotel, però a part de que quan fas feina per altres els marges són més petits, a vegades és mal de fer-ho bé perquè per una petita cosa o per un petit defecte ja no els agrada, ja t'ho tornen. Bé, que res, que és un altre món. I ells ja ho van començar poquet a poquet a camí i jo el que he fet és poder girar un poquet més.
0: Sí. I què és el que requereix o quina, no ho sé, quina energia o quina disposició requereix potenciar la venda directa? Tu que ho has vist, que sí que ja estava començat, però supos que ha tingut un impacte el fet que tu t'hi puguis dedicar també a potenciar-ho.
1: Que requereix? Pues estar disposat a... Bueno, clar, nosaltres a part del mercat i de, bueno, la marca pròpia de formatge, el que vam fer és posar a punt de venda directa a la finca. El que te requereix és estar pendent un poc més de quan ve gent i quan no, estar disposat a que vengui gent de casa teua i jo crec que també que t'agradi, no? Es picar portes, que te coneguin, fer accions, les que siguin, ja sigui per xarxa social, ja sigui per entrevistes, ja sigui per un programa de tele, com fer accions perquè la gent te reconegui i després te cerqui a tu i te valori la feina que fas.
0: Has fet un nom també, no?
1: Sí, perquè anar al súper és molt tentador i comprar-ho tot allà. Vull dir, al final, venint al mercat, és molt polit el mercat de Ciutadella, que és el que jo conec, és un espai que és molt xulo, el que també entenc que no és pràctic per tothom, perquè és un lloc que està allà en el centre, que és de venir a cenar o amb el carro, no pots arribar amb el cotxe i aparcar i carregar i partir. És com tot un ritual que requereix un petit esforç del consumidor, però els qui ho afinen, ho valoren
0: i
1: no fallen.
0: Sí.
1: No fallen mai.
0: Sí, és un poc el que al final estem, no sé si condemnats, però hi hem d'entrar, ens hem de vendre com a productors i no queda altra.
1: Sí, jo també entenc que també va un poc a caràcters, que hi ha gent que potser això no li agrada. O sigui, tu te pot agradar moltíssim el camp, fer la feina super ben feta de portes cap endins i que siguis una persona pues, que no tinguis ganes d'exposar-te. Jo, per exemple, que ho veig amb el meu germà és un crac fent els formatges, super feiner i tal, però si li dius vés a la plaça, bueno, i anirà si hi ha d'anar, però no li agrada. Vull dir que tampoc no vull insinuar que sigui l'única manera, però sí que és una via i que t'hi has de trobar còmode i bueno,
0: sí.
1: És una opció que hi ha, però no és l'única, evidentment.
0: Clar, però te dona un poc més d'independència, m'imagino, també la venda directa i es poder oferir el teu producte i tu també decidis preus, que això al final...
1: Exacte, sí, que això és el gran mal que veus, sobretot quan fas coses així a l'engròs i tal, que te paguen cèntims per coses que t'han duit una feinada i que després ho trobes bueno, inflat per 4 o jo què sé, per 5.
0: Sí. Un poc per aquí te volia demanar també, perquè a nivell de Menorca la indústria lletera avui en dia, o bueno, estem veient notícies d'empreses grosses compradores que tanquen, els preus que sempre estan per avall i cada vegada hi van més. Sembla que és un sector que s'ofereix bastant i no sé vosaltres, des de la teva mirada, com veus la situació tu avui en dia?
1: Clar, nosaltres amb la llet en líquid no li hem venut mai, no ho tinc tant per mà, però sí que vam fer feina per lo que era antes el caserío, que va ser craft, i el record que tinc jo d'aquesta època no l'he viscut en primera persona, però és com anar un poc ofegat sempre, perquè ells te posen el preu, els és igual si hi perds o hi guanyes, de fet quasi sempre hi perds.

0: o que no té cap sentit ni un en la gran quantitat de vaques que tenim aquí. Sí.
1: Bé, si te sembla, fem una petita pausa i te volia demanar si tens una cançó que vulguis escoltar.
0: Pues jo som molt fan d'Oques Grasses, qualsevol cançó d'Oques Grasses m'encanta, però la meva preferida, si puc triar, i un poc en la línia aquesta del que us he contat, un poc de tornar en els inicis, la que m'agrada més és una que es diu Torno a ser jo.
1: I de Torno a ser jo, i nosaltres tornem també d'aquí un moment.

0: Bé, tornem a ser aquí i amb la Carme i te volia demanar, perquè bueno, ha sortit un poc pel diari i per xarxes també ho he vist, que estàs enmig d'una transició a la finca cap a una nova manera de fer, una nova manera de gestionar la finca.
1: Sí, i és que bueno, a part de tot això que t'he contat fins ara, de fer més... obrir més la finca i la part d'aquesta més pedagògica, a part també fem una transformació de maneig. Durant bueno, els dos anys anteriors vaig anar a una formació de Menorca Preservation que sobre agricultura ecològica i agricultura regenerativa i clar, jo venc del camp de tota la vida però formació reglada sobre altres maneres de fer no en tenia i va ser com uau, es pot fer el mateix que feim però d'una manera més respectuosa i me va fer com un clic. Després també vaig apuntar a un curs d'agricultura ecològica

0: que va organitzar el Consell Insular. I bueno, a poc a poc te vas interessant per temes i vas pensant petits canvis i petites cosetes que es poden provar de fer. I res, en això estem, la transició no és una cosa automàtica, però bueno, ja hem començat a fer passetes en aquest sentit. I així estem.
1: Sí, podem entrar en detall, però antes també... Clar, perquè una transició dins d'una finca que s'ha gestionat d'una manera i es vol passar a una altra, i tu com a impulsora, també com ha estat dins la família, el tema de dur una idea nova, o, saps?
0: A casa meva hi ha un pare que ell ja està jubilat, però bueno, que viu allà i va començar ell. És el més reticent de tots. En plan, ui, ara que me contes, de si ja ho he fet així tota la vida i no m'ha anat malament, i aquestes frases de senyors que estan molt convençuts de com han fet les coses fins ara. Per sort, ma mare i el meu germà són més oberts i bueno, ells sí que estan més animats, i bueno, mon pare també, però bueno, està més a l'expectativa, després quan t'ho vagi ja està.
1: És més etcètic, que també...
0: Sí, de bones a primeres, sí, però en qualsevol cosa. Ara està en psicològic i quan li deia de fer portes obertes també, ui, que ho tenim prou bé nosaltres per mostrar-ho a la gent i no ho sé, i sempre està amb no ho sé. Però bueno, bé. O sigui que han dit que sí, estem en ells i que... Que bé, un poc a l'expectativa a tots, perquè tots els canvis fan un poc de respecte, i més quan és un tema que no domina 100%. Però, bueno, la veritat és que estem ben acompanyats, vull dir, no és una cosa que fem completament a cegues, perquè a part de la formació que vam fer a Menorca Preservation, ells ens han com a padrinat, com a finca model així de tradicional que se suma a fer un canvi, i estem acompanyats també per professionals, no? Per enginyers agrònoms de Regen Academy, i bueno, i estem així com a recolzats, i així no fa tant de respecte.
1: Sí. I bueno, explica-mos un poc en què consisteix el canvi. Com és la gestió que feis fins ara, com canvia Faró de manera regenerativa?
0: Bé, nosaltres fins ara fèiem... Bueno, xerraré primer així del tema de les pastures, que potser és el canvi més gros. Fèiem un maneig convencional, això vol dir que cada temporada es llaura, cada temporada es sembra, i cada temporada no sé si ho fa tothom, però bueno, nosaltres ho xerraré de nosaltres, i cada temporada se tirava adob químic, de component químic, i bueno... En aquest cas es posa el foco, diguéssim, en el que és la pastura i el que és la planta en si. El canvi cap a regeneratiu és canviar... Bueno, els canvis que hem fet nosaltres. Jo desconec si totes les finques funcionen igual. No ho sé. Però el canvi que hem fet nosaltres, hem començat amb una parcel·la, hem canviat el tipus de pastura per una mescla de llavors... que hi ha llavors de diferents tipus. És una mescla així permanent, que l'idea és que allò se sembra i no s'ha de llaurar ni treballar la terra cada any. Es posa el focus en el que s'enterra, i la mescla aquesta el que fa... Hi ha diferents espècies que porten diferents, com t'ho diria...
1: característiques o
0: sí,
1: beneficis.
0: Beneficis en el sol, el que és la terra, i que també tenen diferents tipus d'arrels. Hi ha arrels més pivotants, arrels més profundes, arrels més aèries, que és el que fa que no se compacti s'enterra i que no s'hagi de mester llaurar cada any. I així mantens el que són les capes de s'enterra sense mesclar-ho tot, que és un poc terrible, es veu.
1: És a dir, passant de tenir una pastura que és menjar pels animals a tenir una pastura que és permanent, que és una coberta vegetal, i a la vegada supos que també és menjar per animals.
0: Exacte, i a més, antes semblàvem una mescla de tres llavors, i ara pues, en aquesta troca són cinc, o sigui que a part de que es menjar per elles, hi ha més varietat i els hi portes més nutrients i més coses bones per elles i per la producció de llet, que al final no s'ha de deixar de banda el que és la productivitat, de sentir que a vegades penses, bueno, és que sí, regeneratius aquests són molt hippies i bueno, no, no és rentable. I sí, ho pot ser.
1: Sí.
0: Que passa que és de saber com.
1: Sí, també, també bueno, jo no sé si tant amb, amb lo regeneratiu, que és un poc una corrent nova, que,
0: nova, sí.
1: Que, tam, que crec que també poses focus en l'econòmic, no? Vull dir, una finca de ser rentable, a més de sostenible ecològicament.
0: Exacte, és com a més complet, no? No només és ecològic, sinó que és...
1: I això és important que ho expliquem, perquè sí que hi ha, jo, no ho sé, la permacultura, per exemple, o l'ecològic, hi ha aquesta connotació més romàntica, però realment en regeneratiu és molt pràctic també, no?
0: Exacte. I bueno, a part d'això, també es fa un altre canvi que hem fet, a part d'aquesta bueno, mescla nova que han sembrat i que han començat només per una tanca, per veure com va, i que nosaltres ens convencem, no només en els cursos i que ens ho dic al quarte, sinó que nosaltres ens convencem de com funciona i que funciona bé, i que si funciona bé ho estendrem a les altres parcel·les, les altres tanques. El que han començat a fer també és el que és la pastura dirigida, que això bàsicament consisteix en... Antes amollaven les vaques dins una tanca i allà el millor hi feien 4 o 5 dies i elles anaven pasturant d'un cap a l'altre i anaven agafant el que més els agradava. Què passa amb això? Que si hi ha una planta que els agrada molt, doncs sempre aniran amossegant aquella i no la deixen acabar de rebrotar. Ara així per salar el que fas és que la mateixa tanca la divideixes en parcel·les més petites amb un pastor elèctric i fan un dia només dins cada puesto, no va ni ben entrant d'un cap a l'altre, el puesto que està més ben pasturat i després passen un altre i el primer que han pasturat té més temps per rebrotar i per tornar-se apte pel consum d'elles i no va ni ben entrant i no compacten tant en terra tampoc. I bueno, això és una segona, és un segon canvi que hem fet en relació a la pastura. I després, així més general de tota la finca, ens hem inscrit en el CEPAE per fer el canvi ecològic. De fet, avui hem tingut la primera visita. És perquè les vaques nostres, a part de la pastura que produïm a la finca, també tenen una part seva de l'alimentació, és menjar comprat. I el que comprem a partir d'ara també haurà de ser d'agricultura ecològica. I de cara més endavant, pues, a lo millor pues, introduirem altres animals a la pastura. Ara només hi havia les vaques, pues, també trauran les gallines. Perquè si deus, no és que duguis els fems dels animals a les tanques, sinó que els animals mateixos i amb les seues característiques, a part d'abonar, pues, també llaurin i vagin cuidant la terra.
1: És una manera de tancar cicles, no? També. I t'ha d'imitar cicles més naturals.
0: Sí, que aquí a Menorca tenim un avantatge i és que comparat amb altres puestos de la península o de més enfora de macrogranges, aquestes que seria com s'antítesis de lo que feim nosaltres, és que els llocs són petits ecosistemes. Els llocs de Menorca no només, bueno, la majoria no només tenen un tipus d'animal, sinó que tenim unes quantes vaques, unes quantes gallines, uns quants porcs. I el que fa és que no n'hi hagi prou d'un perquè sigui difícil de gestionar el tema dels fems i de tot i que s'harmonia, hi hagi un poc més d'harmonia entre tot, entre el que necessita un i el que te pot aportar també a la terra.
1: Sí, sí. I trobes que serà més feina o menys? És el principi, no? Però dius que en vez de mullar les vaques durant 3 dies a una tanca, ara ets de tindre un lloc més petit, amb un pastor,
0: sí.
1: I ets d'anar moguent cada X dies o cada dia?
0: Sí, ara només hi fan un dia a cada parcel·la. Clar, al principi és un poc més de feina perquè és d'anar muntant tassosses, és d'anar fent les parcel·les aquestes més petitones i anar clavant les varilles i fil i tal. Però, bueno, ara també és perquè és nou i per una vegada estan posades, després ja està.
1: Sí, sí, sí. Bueno, i... Sí, i dius que, clar, jo el que havia... vist un poc, jo no tinc res a veure amb la ganaderia o la ramaderia, però sí que havia sentit que en regenerativa interessa això, que les vaques, per exemple, o que hi hagi diferents espècies d'animals.
0: Exacte.
1: O sigui, primer hi ha les vaques, elles mengen, elles tiren els seus excrements,
0: sí.
1: I després el que passaria a una praderia, per exemple, és que els ocells hi anirien i es pipollejarien tabada, no? Dins d'aquests excrements i...
0: Exacte, el que, sí, les gallines així quan fan bueno, això, que rasquen en les potes, pues es campen com a el que són els excrements i ja fan el del paquet, perquè si t'hi fixes, si no hi ha ningú que ho escampi, després quan les vaques no van a menjar serva que ha sortit de la caca, si ho supos que per olor, per gust o per el que sigui.
1: I quedes un pastor allà.
0: Queda un pastor allà i un trosset d'herba més alta perquè, bueno, perquè no el volen. I així si hi ha un altre animal que hi ha anat i ho ha escampat, després ja està, ja és més fàcil de que s'integri la terra i que sigui tot com a més homogeni.
1: Molt interessant, això. Bé, pues, enhorabona per emprendre aquest projecte i a més fes una transició ecològica, vull dir que són canvis grossos que estan passant.
0: Sí, sí, sí, estem ara de ple en això.
1: Sí. Bé, un poc també te volia demanar com veus el tema, per fer un canvi de tema. Com veus tu el paper de la dona, tu com a dona, dins el camp, estava dins la teua finca, ja m'ho has explicat un poc, que has tornat, que has vingut amb noves idees, també.
0: Sí.
1: Un poc per aquí, però també un poc la pagesia dins del context de Menorca, com veus el paper de la dona?
0: Ui, jo crec que les madones sempre han estat un element imprescindible dins del camp, el que passa que, bueno, és com tot, no? Antes, bueno, ma mare, per exemple, te posaré l'exemple de ma mare, que és que té més a prop, ella ha fet feina al camp tota la vida, ara té 69 anys, no s'ha pogut jubilar encara perquè va fer molt d'anys feina i no estava donada d'alta, sobretot a l'època, bueno, sobretot no, l'època en què feien, que estaven a finques així amb altres, bueno, que es donava d'altre el senyor, diguéssim. I mon pare, en canvi, pues, sí que es va quedar en tres quarts més, té 74, però bueno, ell es va poder jubilar quan tocava. I bueno, això ja no passa. El que sí que bueno, que antes estaven més a un segon pla de cara a la societat, socialment, però que sempre hi han estat i que... Quan, jo crec que els canvis moltes vegades venen de part de... Bueno, després va caràcter, és que tampoc no m'agrada generalitzar molt, però moltes vegades els canvis o les feines aquestes més de sortir i cercar maneres de que les coses siguin més rentables solen anar encatxalades per les dones. Si vas als mercats, a les fires, sempre són les que estan allà al pie del canyó donant-se cara i defensant els projectes que duen elles amb els seus germans, amb els homes o amb qui sigui de la família, o inclús elles totes soles. A lo millor elles totes soles n'hi ha més poques, però que estan donant la cara, sí.
1: És com que les dones visibilitzin la feina o...
0: Exacte,
1: però
0: sí.
1: No són visibilitzades elles, no?
0: Bueno, avui en dia jo crec que ja sí.
1: Sí, sí, també generalitzar sí. Molt, no? Sí. Però veiem pot la imatge aquesta de...
0: Sí,
1: de fer feina en la sombra, que s'ha fet sempre de...
0: Sí, això crec que ja cada vegada està més superat, per sort.
1: Sí. Bueno, un poc la pregunta que tenia també si creus que fa falta avui en dia, així com estem, més visibilitat o més visibilització del paper de la dona dins del camp?
0: No, bueno, no, jo crec que ja s'està fent, vull dir, anem en el bon camí, ja dins del camp i dins de la societat en general s'està fent, que encara queden coses per fer, moltes, però bueno, sempre està bé que bueno, que es doni la visibilitat aquesta. Tot i que, ja t'ho dic, per nosaltres mateixos jo crec que ja ho estem fent.
1: Clar. Sí, sí.
0: Però bueno, sempre el suport d'altres sectors i d'altres espais s'està fent. De fet, enguany, pel dia de la dona, una escola de Ciutadella, fan així cada any, conviden a un perfil diferent, a una professió diferent, i enguany estem a base de les dones del camp i van fer una activitat molt xula amb els fiats, que bueno, ens van convidar a 8 dones pageses i cada una anava a una classe a contar la seva experiència i tal, i després venien a Sitges en el lloc i mos veien allà
1: durant escala.
0: Exacte. Sí. Que bo. Sí, sí, vull dir que coses d'aquestes se'n fan i està, està molt bé. I així també ajuda també en els fiats a tenir referents. Vull dir, quan tens fiat i estudies, o fiats o adolescents, veure gent que es dedica al camp i que li agrada i que viu de so i que, bueno, pues també ajuda a valorar-ho un poquet i qui sap, de, el dia de demà tenir-ho com a opció.
1: Ojalà que sigui així.
0: Sí, sí, sí.
1: Bé, anant agafant la recta final i, bueno, pels nostres oients que mos escolten i tenen ganes de menjar formatge vostre,
0: sí.
1: A on és que el podien trobar i també a nivell de xarxes socials?
0: Vale. Nosaltres el formatge nostre el venem a la finca, tenim un punt de venda a la finca, si els fa il·lusió poden venir fins allà i de fet també si volen feim visites. Es pot venir a veure com es fa el formatge, es pot venir només a comprar, es pot venir a veure els animals, si m'avisen. Jo estaré encantada de... Vull dir, en cita prèvia. Estaré encantada de mostrar-los. I després, si no, cada dissabte matinem en el mercat de Ciutadella, que te deia antes, que és aquest espai que estan... Bueno, jo és que m'encanta.
1: Sí, que vagis al mercat, la gent, que és important.
0: Exacte, sí. Allà hi som cada dissabte matí, de 9 a 1 i mitja, durant tot l'any. I de juny a setembre també anem els dimecres, feim un plus per la temporada i allà també hi serem. I seré jo, bàsicament.
1: Pues molt bé, pues així la gent ja ho sap, on us poden trobar. I des d'aquí te donen les gràcies per haver vingut i compartir i molta força per aquests canvis també i aquestes transicions.
0: Sí, moltes gràcies.
1: I a tots vosaltres, bueno, vos deixem Foc lent, una cançó de Dala, i fins al pròxim programa. Salut i terra.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

A nit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador. Però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen entre

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí. Escrivim la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric.

tenir un secret és tenir una informació que poques persones saben. Hi ha secrets que han marcat la història i petites històries que guarden grans secrets. Hi ha secrets còmplices i d'altres plens de traïció. Secrets per sobreviure i vides secretes. I després hi ha secrets màgics guardats en cada conte. Comencem La mà de contes a Ràdio Far Menorca. Us narra n'Andrea Ollamburu. Nalila vivia en un petit poblet de Kènia, on el sol queia com un mantell de foc des de feia molt i molt i molt i molt de temps. Feia tanta calor que Nalila, la seva mare, el seu germà i tots els habitants de la tribu no s'atrevien a sortir de les seves cabanyes. Feia tanta calor que ningú podia recollir sa llenya, ni arrencar ses males herbes de les collites, ni munyir ses vaques. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, que el pou s'ha ben eixut, es lamentava sa mare un vespre on ningú podia dormir. Ai, aviat els cultius també s'aixugaran i nosaltres necessitem aigua per poder viure. Nalila desitjava que el sol s'apagués, que apareguessin els núvols i que plogués un poc. Però ja us podeu ben imaginar que el sol no es va apagar, els núvols no van aparèixer i la pluja no es va presentar. Un dia qualsevol d'aquells de conte, al capvespre, l'avi de Nalila li va contar una història. I és que resulta que feia molt i molt i molt i molt i molts d'anys, quan ell encara era un fiet, va arribar en el poble un home que coneixia un secret. El secret de la pluja. Perquè plogui, cal pujar a la muntanya més alta, xerrar en el cel i explicar-li una cosa molt, molt, molt, molt, molt, molt trista. I llavors el cel plorarà. Aquell vespre, Nalila no va poder dormir, pensant en tota aquella història que el seu avi li havia explicat. I tot just el sol va sortir, Nalila encara era desperta i es va llevar. Va sortir de casa i va anar a cercar la muntanya més alta. Va caminar i caminar i caminar fins que va arribar al peu d'aquella immensa muntanya. Llavors va començar a pujar-la, cada vegada més alt i més alt i més alt i més alt i més alt i més alt, fins que va arribar al cim. I allà, Nalila va respirar, va mirar en el cel i va començar a explicar-li totes les coses tristes que a ella li podien venir en el cap. Li va explicar el dia que el seu germà es va fer una ferida a la cama tot perseguint una gallina. O el dia en què ella es va cremar la mà quan ajudava sa mare mentre es feien el dinar. I aquell dia que... sí, aquell dia... Ai, Nalila intentava cercar històries tristes, però no hi havia manera. De fet, el cel no es commovia, res alterava el cel. I el sol continuava allà, ben gros, brillant, immutable, com un poderós rei en el seu tro blau. Fins que va arribar un moment que Nalila ja no va poder més i es va posar a plorar. Jo ja no sé què fer. El poble es mor sota el sol. Ja no podem recollir la llenya, no podem sembrar, no podem munyir les vaques. El pou ja no té aigua, les collites s'han assecat. No tenim res per menjar i aviat tots morirem. Gemegava desesperada Nalila. Hi va haver moment que el plor li va impedir continuar xerrant i es va quedar allà, en silenci, amb el rostre banyat en llàgrimes. I de sobte va notar una suau brisa a la seva cara. I el vent va començar a aixecar la terra sota els seus peus.
Els níbols, com un esbart d'ocells blancs, es van unir per tapar el sol i, contagiats per la tristesa d'aquella fiata, es van anar enfosquint fins que tot el cel es va tornar negre com el Venus. De sobte, un gran llamp de llum va travessar el cel i el rugit d'un tro ho va envair tot. Nalila va sentir que una gota li acariciava el cel.

0: va sentir un gran alleujament en el seu cor i la va abraçar ben fort, ben fort, ben fort, així com només fan les mares. Llavors, el seu avi va mirar a Nalila i li va picar l'ullet. Nalila va somriure. Només ells dos sabien quin era el secret de la pluja. I tu, ens guardes aquest secret? Lila i el secret de la pluja, d'en David Conway.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records. Yeah.

provat tot, però no m'atens. Estaques gegants, punys americans. Ho has provat tot, resultats fatals.

0: Radio Far presenta Sarrondà en Joan Esmalanat.
1: Això era una vegada, en temps d'Anna Maria Castanya, en el poble d'Es Mercadal hi vivia un home que tenia dos fills i abans de morir-se va fer hereu el major a qui va deixar tots els béns que tenia, llocs, cases, animals, a excepció de dues tanques que les va deixar el fill petit, que era de nom Joan. Però va posar una condició al germà major, que quan el germà petit necessités el cavall i el bou, els hi hauria de deixar. Son pare era molt vell i es va morir. Va passar el temps i els dos germans anaven molt mal avinguts. El major no podia veure en Joan de cap ull, fins a arribar a desitjar que es morís. Un bon dia, en Joan va demanar el bou al seu germà gran perquè l'havia de menester per llaurar. El germà li va deixar el bou de molt mala gana, només per complir la voluntat de son pare. I va succeir que en Joan va tenir tanta mala sort que, llaurant de vora una paret i com que el bou tenia les banyes molt grosses, va embarrar i, tombant l'arada, es va rompre una d'aquelles banyes tan llargues, quedant xoroll amb una sola banya. En Joan agafà el bou i el tornà al seu germà. Quan aquest va veure la facècia, li va dir de tot. El va amenaçar que el denunciaria davant el jutge. En aquell temps, l'únic jutjat de Menorca era Ciutadella. Feta la denúncia, el germà major va avisar en Joan del dia i l'hora en què es faria el judici de la banya del bou.
2: A les 10 de dijous que ve has de ser el jutjat de Ciutadella i em pesca d'aquesta aniràs a dormir a l'ombra.
1: Així, arribat el dimecres, després de dinar, en Joan va agafar un serró i posar un tros de pa i una pinxa per fer un mossop pel camí, partint cap a Ciutadella. Camina qui caminaràs. Quan li agafà la fosca de bo, es trobava davant son granot i va pensar d'entrar al lloc per veure si el deixaven passar la nit. Així ho va fer. Quan va arribar a les cases, donà qui va dient: «Bona nit i bona hora!» L'amo va sortir davall la porxada i quan va conèixer el visitant li va dir:
3: «Bona nit, idò, què fas per aquí en aquestes hores, Joan?»
1: Ell li va explicar tot allò que li passava. L'amo el va escoltar i el convidà a sopar amb ells. Quan va entrar a les cases, va veure que també hi havia el seu germà major. Contrariat per la seva presència, no va gosar asseure's a taula i es col·locà ben arrufat de vora la foganya. En veure en Joan el menjar que hi havia damunt la taula, li va entrar gana i va treure el bocí de pa i la pinxa que duia dins el serró i la va posar damunt el caliu amb la idea de coure-la. Els pagesos d'aquell lloc no feia gaire que s'havien casat i Madona estava embarassada. En això que, quan Madona va sentir aquella olor de pinxa, li va entrar desig, de tal manera que insistia el seu marit fins que aquest es va atracar en Joan per veure si tenia cap més pinxa per a Madona. I en Joan li contestà: «No, només en duia una i ja me l'he acabada». Quan Madona va sentir això, es va disgustar molt perquè tenia un gran desig de pinxa i no volia menjar res que no fos pinxa. Tot això va preocupar molt l'amo, qui no sabia què havia de fer per satisfer el desig de Madona. Atesa aquesta situació, el germà major va anar cap a l'amo i li va dir:
2: «Tu vine amb jo a Ciutadella i entre tots dos veuràs com l'arreglarem en aquest i li traurem les ganes de fer més ontes de pinxa a dones embarassades».
1: En Joan, ben orugat, es va colgar dins la païssa amb la idea de reposar un poc. Però no va poder dormir en tota la nit pensant que en tos d'un ara ja li tocava respondre de dos judicis. Així que estava molt desesperat i no hi veia cap sortida als seus problemes. Desvetllat com estava, va decidir fer camí cap a Ciutadella, passant pel camí reial o camí vell de Maó. Així que va haver de passar pel barranc del Gendar. Quan va arribar al torrent, entre Saranjassa i ses voltes, va trobar una dona a qui l'asa li havia caigut dins l'aigua i no el podia fer sortir. Amb aquestes, en Joan es va oferir per ajudar-la. «Vos estirau del cabresta i jo agafaré la cua i crec que sortirà», li diu en Joan amb tota la bona intenció. comencen a estirar i tan fort ho va fer en Joan que va rompre la cua de l'asa. Aquella dona es va posar molt maleïta.
4: Sou un tros d'animal. Mira que estirar la cua d'aquesta manera.
1: Li deia tot enfadada i cridant.
4: Què faig ara jo amb l'asa sense cua? Jo vull l'asa amb cua.
1: Seguia cridant. Justament en aquell moment, el germà major i l'amo de Son Granot passaven per allà de camí cap a Ciutadella i en sentir que les velotes van apropar per veure què passava. Quan van veure que el causant d'aquell estropici era en Joan, no es va faltar temps per dir-li a la dona de l'asa.
2: No hi penseu més, veniu amb nosaltres a denunciar-lo al jutge. Aquest n'ha fet de molt grosses.
1: La dona de l'asa es va deixar convèncer i va partir cap a Ciutadella amb els altres dos. Com podeu comprendre, en Joan estava desesperat en veure que la seva desgràcia anava en augment. Així com va poder, va arribar a Ciutadella de bon matí i es va dirigir tot d'una cap al mirador, amb la intenció de tirar-se de dalt baix i acabar amb la seva desgraciada vida. Com ho pensava, ho va fer. Però amb tanta mala sort que va caure damunt un frare que estava fent les feines allà baix. El resultat va ser que en Joan no es va fer res i el qui va morir va ser el frare. Res, 50 covos de banyetes. Aquesta sí que és bona. Ara sí que estic perdut, va pensar en Joan. Els pocs pescadors i mariners que hi havia en aquella hora per baixa mà es van atracar per veure què passava. Quan van descobrir el frare mort i en Joan damunt, van començar a escampar el succeït i molt prest tota Ciutadella se'n va entema. I com era d'esperar, també va arribar a les orelles del pare prior del convent al qual pertanyia el frare. Així les coses, quan el germà major d'en Joan, l'amo de Son Granot i la dona de l'asa van arribar al jutjat, es trobaren amb el pare prior tot espantat, intentant parlar amb el jutge per veure què s'havia de fer amb un cas com el que acabava de succeir. Ells, quan van sentir el que havia passat i qui era el causant, van fer entendre al religiós que el millor que podia fer era ajuntar-se a ells en la denúncia, a fi que en Joan rebés el càstig corresponent i anés a parar a la presó d'una vegada. Arribada l'hora del judici, en Joan es trobà davant del jutge amb els quatre acusadors qui, amb pèls i senyals, explicaren els danys que havien patit per culpa seva. Però el jutge també va voler escoltar en Joan qui explicar les coses així com li havien passat. Una vegada el jutge hagué escoltat amb dues parts, va dictar sentència i dirigint-se al germà major d'en Joan li va dir:
5: Vos, qui voleu el bou amb les dues banyes, el que heu de fer és donar-lo a en Joan vist que la banya hagi crescut i llavors el tornarà.
2: Ah, no!
1: Va contestar el germà major molt maleït.
5: Escolteu,
1: va respondre el jutge en to sever.
5: Si voleu les dues banyes, haureu d'esperar que li creixi la banya rampuda.
1: El germà major no va quedar satisfet amb la sentència, però, en voler el bou, el va haver d'engronsar amb una sola banya. Després, el jutge va passar el cas de Madona i la pinxa, que el va resoldre d'aquesta manera.
5: Això és molt senzill,
1: va dir el jutge.
5: Que Madona vagi a viure a Can Joan i mengi pinxa vist que s'afarti.
1: Ah, no? Va dir l'amo.
5: I no, si no vol que les coses vagin a pitjor, que Madona quedi com està ara i no en parlem més,
1: va sentenciar el jutge. Arribà el torn a la dona de l'asa a qui el jutge li va dir:
5: Vos, qui voleu l'asa amb la cua, el deixeu en Joan vist que li creixi i llavors que vos el torni.
4: Ah, no,
1: va dir la dona de l'asa.
4: Jo el vull ara i amb la cua.
5: Que n'hi hagi prou. Si no el voleu així, us el quedeu com està i deixeu tranquil aquest pobre home.
1: En veure en Joan com s'arreglaven les coses, criava coratge. Però la mort del frare era molt més greu que tota la resta i va tocar dictar la sentència pel cas del frare mort. El jutge es va dirigir al pare prior per dir-li:
5: L'assumpte del frare l'arreglarem d'aquesta manera. Que en Joan vagi baix al mirador i es col·loqui allà on va morir el frare. I vos,
1: dirigint-se al frare prior,
5: Us poseu dalt del mirador i us tireu damunt en Joan. Si el mateu, ja estarà aclarit el cas.
1: Senyoria, això no, va dir el pare prior.
5: Si no ho voleu així, en Joan ja se'n pot anar a casa seva.
1: Aquestes van ser les sentències del judici d'en Joan el Malanat, qui ben content i tranquil se'n va anar cap a Es Mercadal. I els quatre acusadors, en la cua entre les cames, van partir cadascun a casa seva. Vegem si d'aquesta aprenen a tractar com toca la gent poc sortada. I si no són morts, encara són vius.
0: Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, amb aquestes, després d'un quants intents, que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona amb aquestes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones, què tal? Molt bé. Superbé, superbé. Sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu amb aquestes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, jo crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem amb 25 coses i és el que passa.
1: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que m'acontéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hosti, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer, no sé si és la meva vida o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, si supos que de petits, no?
2: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passant per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposo que és la seva manera. A la meva manera, sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
3: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

tant, partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara puja en Peter Toix. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però ell està tranquil, fumant herba molt de...

Sense pèls a sa glosa, amb en Xavi Triat.

us agradava prendre l'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el Hombre Araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

podrit, com havia fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda, i que sa merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era, és que jo era.

0: Bon dia, Sònia. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Evidentment no som al lloc on escrius habitualment, però quan ho fas, on ho fas?
1: On ho faig? Doncs depèn del que escric. És a dir, quan escric narrativa o quan escric articles, per exemple, els articles de la Directa, sempre escric a l'ordinador i a casa. Tot i que els articles de la Directa, de vegades, també els escrivia estones en altres ordinadors, perquè en aquell moment tenia una vida molt, molt atrafegada i feia el que podia. Però vull dir que no escric a mà, ni narrativa ni articles. Ara bé, els versos, els poemes, és molt diferent. Els versos i els poemes sempre, és a dir, sempre es creu en moviment. Per exemple, quan vivia a Barcelona, anant amb moto a la feina o en cotxe, sempre donava voltes, se m'apareixia un vers i llavors l'anava creant de memòria, perquè per això també un poema perquè funcioni jo me l'he de poder prendre de memòria, perquè ha de lliscar, i llavors els vaig creant a la ment. Quan arribo a casa, doncs els, no, els escric. I aquest moviment ara, els últims anys, doncs és el camp passejant els gossos. És on creu, realment. I després, ja quan l'apunto al mòbil o on sigui, i després ja l'escric a l'ordinador.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: La Badia de Northanger és una de les primeres novel·les de Jane Austen. És a dir, és una novel·la de joventut i, com a tal, és molt diferent de la imatge més canònica que solen tenir de l'autora. Aquí, Austen es mostra més divertida que mai, gamberra i profundament irònica. La protagonista és na Catherine Morland, una lota ingènua, una heroïna entranyable, que llegeix moltes novel·les gòtiques, que són les que estaven de moda en aquella època, sobretot entre les jovenetes. La conviden a una abadia, l'abadia de Northanger, i allà la seva imaginació vola massa amunt. S'imagina que el castell, gegant, és ple de misteris, que hi ha fantasmes, que hi ha dones tancades a un àtic i que hi han passat tragèdies. Així, l'autora construeix una paròdia brillant d'aquestes novel·les gòtiques que llegien, sobretot, com he dit abans, moltes dones joves. Jane Austen se'n riu dels tòpics literaris, però també de les expectatives romàntiques, de la credulitat de les al·lotes que no han sortit gaire de casa i de la manera com la ficció pot deformar la mirada sobre la realitat. Per això és una lectura ideal per entrar dins el món d'aquesta autora, ja que és molt àgil i diferent, però a la vegada s'hi poden intuir amb molta nitidesa els grans temes de maduresa de Jane Austen, com per exemple la formació moral, el procés de maduresa de les dones joves, equivocar-se, fer ridícul, rectificar, saber demanar perdó, reflexions sobre la lectura i la imaginació i també la crítica social que estipica en ella, diferències de classe, matrimonis i el gran tema de Jane Austen, que és la importància dels doblers. Per tant, tot i el to juganer i paròdic, la Badia de Northanger no s'ha de considerar en absolut una obra menor. És el laboratori de proves on Austen assatja els personatges i els temes que acabaran definint tota la seva obra posterior. És veritat que, ja ho repeteixo, jo crec que és molt bona porta d'entrada per iniciar-se en el món de l'autora. Podeu trobar aquesta obra en una edició preciosa, en una portada blava, de Viena Edicions, a la col·lecció del Club Victòria, amb una traducció fantàstica de Jordi Arbonés. Vos la recomano molt.

0: Vull ser deixeble del petit príncep i no renunciar mai a cap pregunta. Tot el que m'envolta és interrogant, que només desvello amb respostes petites. En l'esforç que suposa respondre i definir-se en cada cosa que esdevé.
1: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou episodi. Ja són 6 podcasts que duim d'aquesta sèrie de belles melodies i terribles històries que no sé vosaltres, però jo m'ho estic passant genial escoltant música i sobreanalitzant la lletra d'aquestes cançons, perquè és el que m'ho agrada fer a la gent com jo, desgranar tot, treure tot el suc que es pugui d'aquestes cançons i intentar agafar algunes cançons que siguin molt conegudes i que potser no se'ls ha prestat prou atenció, per la raó que sigui, cançons que estan allà al teu subconscient, però que mai t'has aturat a pensar de què collons xerren aquest cantant o aquesta cantant o aquest grup de quan estan cantant aquesta cançó. I avui amb un episodi potser no duit hitazos a nivell mainstream, a nivell global, però sí que dins certes escenes, dins la música alternativa dels anys 90, Nick Cave era un tio molt important, amb molt èxit, encara segueix tenint molt èxit, encara encapçala festivals arreu del món. Però clar, vull dir, és el que passa, no? Hits que conegui tothom. No hi ha una cançó de Nick Cave que conegui tothom i la seva cosina, però sí que hi ha alguns guitarros que jo personalment m'agraden molt. Jo l'he pogut veure en directe i la veritat és que m'ha al·lucinat. És un dels potser 5 millors concerts que he vist en la meva vida, i jo no he vist un quart de concert. I m'agrada el seu carisma, m'agrada com canta, m'agraden les lletres que fa i m'agrada cançons com les que avui escoltarem. Precisament, doncs, dos duets amb dues cantants. El primer d'ell, aquest Where the Wild Roses Grow, on neixen les roses salvatges, amb un duet amb la Kylie Minogue, la cantant de pop superestrella d'Austràlia, que Nick Cave també és australià, per tant, hi treu. I res, vam escoltar un poc aquesta cançó i us segueix donant-se brasa.

0: Bien, doncs hem començat a traduir aquesta cançó, incluïda en un disc del 1996 que s'anomenava Murder Ballads. Farem dues cançons d'aquest disc, per tant després us xerrem una mica més d'aquest disc, però ara hem de traduir aquesta lletra allà. Primer canten a Kylie Minogue, cantant aquesta tornada d'aquesta cançó, aquest They Call Me The Wild Rose. Me diuen la rosa salvatge, però el meu nom era Eliza Day, Elisa Day. Per què me diuen així? No ho sé, perquè el meu nom realment era Eliza Day. I ara canta un poc en Nick Cave.
1: The first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
0: Des del primer dia que la vaig veure, vaig saber que ella seria la meva lota. Me va mirar els ulls i va somriure. I els seus llavis eren del color de les roses, que creixen al costat del riu, totes sanguinolentes i salvatges.

Quan va picar a la meva porta i va entrar a la meva habitació, els meus tremolors es van acabar amb el seu la seva ferma abraçada. Ell seria el meu primer home i amb una mà cuidadosa me va secar les llàgrimes que quedaven per la meva cara. Una imatge així un poc també creepy, però bueno, és Nick Cave, chicos.

Després de repetir les tornades de la cançó, agafes la veu solista Nick Cave, per suposat, es diferencien bastant les veus de Nick Cave i de Kylie Minogue, supos, i diu, en el segon dia li vaig dur una flor i ella era més bella que cap dona que havies vist en la meva vida, no? La més guapa de totes. Li vaig dir, saps on creixen les roses salvatges tan dolces, escarlates i lliures,

El segon dia, aquí en aquell minut dones el seu punt de vista d'aquest segon encontre, el segon dia va venir amb una rosa i em va dir, m'adonaràs la teva pèrdua i el teu dolor. Jo vaig dir que sí amb el cap i me vaig estirant el llit i em va dir, si te mostres roses, me seguiràs, vindràs amb jo. Es posa la cosa un poc misteriosa.

I arribant després d'una altra tornada, arribem al tercer dia, en Kylie Minogue, en Eliza Day. Digo, el tercer dia me va donar riu, me va mostrar les roses i mos van besar. I el darrer que vaig sentir va ser unes paraules emmudides, un xiu-xiuatge, mentre se posava de genolls damunt jo amb una roca, amb una pedra en el seu puny. Per tant, el que va fer aquest senyor, pues, ha matat la de vora el riu a cops de pedra. Anem a escoltar el punt de vista de l'assassí. On the

Su últim dia, ell no diu estar seria, ell diu su últim dia, perquè ja sabia que era su últim dia, a la Baix Dur, on creixen les roses salvatges, ella se va... es va seure de vora vorera de riu i es vent era... Bueno, aquesta frase, es vent era suau com un lladre, no sé què vol dir, però sona molt bé. I mentre li donava una besada de despedida, li vaig dir tota bellesa ha de morir, això són aquestes xiu-xiues que va sentir ella, que no va arribar a entendre, i li vaig deixar plantada una rosa enmig de les seves dents. Suposo que després de matar-la pues, va fer aquesta rosa enmig de les dents i la va deixar que surés damunt del riu cap allà on fos, amb aquesta imatge tan creepy. I res, hem escoltat l'última retornada i acaba aquesta cançó.

Bé, en aquesta Where the Wild Roses Grow, aquest duet amb la Kylie Minogue va ser un èxit tremendo a la seva època. Jo recordo veure el videoclip a la tele i un vídeo que podeu veure a YouTube, un vídeo que està molt, molt xulo. Estava inclòs dins d'aquest disc Murder Ballads, un disco que podien traduir com a balades sobre assassinats, cançons sobre assassinats, una espècie de subgènere de la música popular. Si us agrada la música country, la música folk americana, doncs hi ha molta, és un país bastant obsessionat amb la violència. Per tant, hi ha molt de material així. Ja ara me venen les capes cançons que he escoltat de discos de Johnny Cash, com Long Black Veil, o algunes més que ara no puc recordar. Davant tenen alguna també en aquest plan. Bueno, jo què sé, hi ha moltes cançons pròpies d'en Johnny Cash que podien ser cançons sobre assassinats, però bueno, un subgènere. Jo ara estic pensant també en música popular menorquina i aquella de la plaça hi ha ballades, no?, que acaba també molt malament, ens un pare picant garrotades perquè ha anat a ballar i tal, doncs també podíem potser ficar-la dins aquest subgènere. No som jo un expert en folklore menorquí, ja ho sabeu. Això m'agrada els punyeteros rock and roll, però bueno, també podien trobar una coseta així. I bueno, aquest disco, pues, hi ha versions de Murder Ballads, de cançons d'assassinat, pues, molt amb molt de bueno, molt de temes així molt bastant coneguts en aquesta tradició americana, i algunes cançons pròpies entre aquestes, pues, aquesta de Wild, de Where the Wild Roses Grow. I un altre tema que també és un duet amb una cantant d'un perfil totalment diferent de Kylie Minogue, però també una cantant de ses definitives de rock alternatiu dels anys 90, és la PJ Harvey, que també era en aquella època, doncs, era una mica parada de Nick Cave. Me fa s'efecte, no estic jo molt segur d'aquestes coses. I hi ha una versió, un tema que es diu Henry Lee, una cançó que no tenc clar si és popular. Està acreditada com tradicional i també en Nick Cave, per tant, no sé, com una adaptació d'una cançó. Jo sempre havia pensat que Henry Lee era una... bueno, el nom Henry Lee estava dedicat en sèrie Henry Lee Lucas, que si cercau per allà, pues és un bon peça que va fer moltes coses molt, molt lletges en la seva època. Però bueno, una cançó també amb un videoclip molt guai que vos anima que vegueu si no heu vist mai, on hi ha una tensió sexual entre Nick Cave i en PJ Harvey, que és increïble. I res, un duet tremendo que avui que comencem a escoltar. Aquí va Henry Lee per part de Nick Cave i en PJ Harvey. I com sempre, doncs, vos donarem pots a brassa i la Nanet Uranti traduïm, d'acord? ¿Vale?

Baixa, baixa aquí, petit Henry Lee, i passa la nit amb jo. Perquè no trobaràs en aquest maleït món una lota que es pugui comparar amb jo. Això és el primer que diu una BJ Harvey en aquesta cançó. També és un duet on es van alternant els dos cantants. Després de so, pues, hi ha la tornada de la cançó que diu... El vent va odolar, el vent va bufar i un petit pardal es va posar sobre en Henry Lee, que és el següent que canta, i ja no us ho diré mai més perquè ho va dir després de cada estrofa.

No puc baixar i no pens baixar ni estar tot el vespre ni passar la nit amb tu. No sé on viu aquesta lota, en aquest un soterrani o alguna cosa així. Perquè la lota que jo tinc en la seva alegre i verda terra me l'estim molt més que a tu. The wind is...

Es va recolzar contra la reixa per aconseguir una besada o dues. I en la petita navaga que duia a la seva mà el va apunyalar una vegada i una altra i una altra.

Hosti, voleu passar una mica enrere quan estava cantant aquesta estrofa que acab de traduir. Hi ha com un enrenou, un udol, una copla de guitarra, per donar més dramatisme en aquest moment quan té la punyada. I la lletra de la tornada canvia un pocat quan diu que es ven no... En aquest esvent no va udolar ni va bufar, sinó que va rugir i va ser un poc més fort esvent en aquest moment, un poc més de dramatisme que es veu reflexat a la música.

Vine i agafa de les seves, blanques mans. Vull dir que està demanant ajuda a qualcú perquè l'agafin. Vine i agafa'l pels seus peus i tira'l dins aquest pou tan en fons que té més de 100 peus de profunditat.

Pues ja ho he aquí, petit Henry Lee. Fins que sa carn se desferri dels teus ossos, vaja, vaja imatge. Per cert, acabo de mirar a Google el que són 100 peus i són 30 metres i mig. Perquè sapigueu, jo què sé, heu de tenir totes les dades. Ja aquí som, hi som. Per res, fins que sa carn se li desferri dels seus ossos, perquè sa lota que tenies en aquesta prada alegre i verda pot esperar per tu, pot esperar per sempre a que tornis a casa. Per tant, esperarà per sempre i tu mai tornaràs a casa perquè t'he fotut dins el pou aquest. Però ja veus quines històries més alegres que us he duit avui. Terribles històries. On en Nick Cave s'encarrega una i després té la venjança a través de la PJ Harvey. Res, anem a escoltar aquesta cançó, i que us recomano moltíssim si pugueu que vegueu el videoclip d'aquesta cançó, perquè el típic vídeo que està fet en 4 duros i basta, amb el mascarisme que tenen aquests dos cantants, basta i sobra per un pis de pantalla. I res, com sempre, jo som en Pedro, vos estimo en locura, les velles melodies, terribles històries a Radio Far, i mos escoltam molt prest.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

l'esdevenir de la finestra estant, l'instant de flastomia dels àugurs que anuncien la culpa d'un error interpretable amb la remor del fat. Les mèl·leres de lluny, rere la vidriera, cernent les primaveres d'un hivern fins ara insospitat, encara ben tensava per les tiges el dubte.

i la dona que calla, i el cel que va de ploure, i el sol que fa les ales en un vent de jugueta, en quina llei els mouen les moires, amb quin ull reserven la ignorància per al dubte. L'esdevenir fa nom a l'aldictat, si ja no hi ha qui hi posi les juguesques del temps i de l'atzar. Els andromans encara desconeixen l'invent de la tardor, com han de sacallar els presagis en fets. L'esdevenir, tisores rovellades, es clou a l'últim verd. És per això que callen. És per això que callen.

0: acte seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.
1: Poble ple de persones lluitant en sa por, tan valentes com covard sóc jo. És poble ple, de famílies que mai han fugit.

d'acabar el quinto es castell passant per Villacarlos amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins, de vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, emplen com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes, o dels executius doctorats en Yale que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat D'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies, des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: no trobem a mon pare?
1: Del Ceres, bon bosc, sí.
2: Trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mallar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or allà molt lluny s'ha desferra com un núvol, una terra qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

navego per aquesta autopista nocturna, on el que menys importa és l'estabilitat que no tinc. El cementiri del barri i una rambla que baixa a la platja buida de l'hivern. L'autopista dins l'autopista de vidre, la vida transparent que es dissipa en sinuosos grisos. Senyalitzacions fluorescents i tot allò que es volatitza mentre el cipó s'encén.

dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Sortides de l'autopista cap a petites ciutats que no sé com són,

la veu en el rum-rum del motor, un blues escalfat en un piano sol. Sona l'orgue de la veu en el rum-rum del motor, un blues escalfat

que en recordis quan faci fred. Seré la flama que

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cor

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

I el dia que te'n vagis, amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré, sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Bon dia, Sònia. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Evidentment, no som al lloc on escrius habitualment, però quan ho fas, on ho fas?
1: On ho faig? Doncs depèn del que escric. És a dir, quan escric narrativa o quan escric articles, per exemple, els articles de la Directa, sempre escric a l'ordinador i a casa. Tot i que els articles de la Directa, de vegades, també els escrivia estones en altres ordinadors, perquè en aquell moment tenia una vida molt, molt atrafegada i feia el que podia. Però vull dir que no escric a mà, ni narrativa ni articles. Ara bé, els versos, els poemes, és molt diferent. Els versos i els poemes sempre, és a dir, sempre es creu en moviment. Per exemple, quan vivia a Barcelona, anant en moto a la feina o en cotxe, sempre donava voltes, se m'apareixia un vers i llavors l'anava creant de memòria, perquè per això també un poema perquè funcioni jo me l'he de poder prendre de memòria perquè he de lliscar, i llavors els vaig creant a la ment. Quan arribo a casa, doncs els escric. I aquest moviment ara, els últims anys, doncs és el camp passejant els gossos. És on creu, realment. I després, ja quan l'apunto al mòbil o on sigui, i després ja l'escric a l'ordinador.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: L'Abadia de Northanger és una de les primeres novel·les de Jane Austen. És a dir, és una novel·la de joventut i, com a tal, és molt diferent de la imatge més canònica que solen tenir de l'autora. Aquí, Austen es mostra més divertida que mai, gamberra i profundament irònica. La protagonista és na Catherine Morland, una al·lota ingènua, una heroïna entranyable, que llegeix moltes novel·les gòtiques, que són les que estaven de moda en aquella època, sobretot entre les jovenetes. La conviden a una abadia, l'abadia de Northanger, i allà la seva imaginació vola massa amunt. S'imagina que el castell, gegant, és ple de misteris, que hi ha fantasmes, que hi ha dones tancades a un àtic i que hi han passat tragèdies. Així, l'autora construeix una paròdia brillant d'aquestes novel·les gòtiques que llegien, sobretot, com he dit abans, moltes dones joves. Jane Austen se'n riu dels tòpics literaris, però també de les expectatives romàntiques, de la credibilitat de les al·lotes que no han sortit gaire de casa i de la manera com la ficció pot deformar la mirada sobre la realitat. Per això és una lectura ideal per entrar dins el món d'aquesta autora, ja que és molt àgil i diferent, però a la vegada s'hi poden intuir amb molta nitidesa els grans temes de maduresa de Jane Austen, com per exemple la formació moral, el procés de maduresa de les dones joves, equivocar-se, fer ridícul, rectificar, saber demanar perdó, reflexions sobre la lectura i la imaginació i també la crítica social que estipica en ella, diferències de classe, matrimonis i el gran tema de Jane Austen, que és la importància dels doblers. Per tant, tot i el to juganer i paròdic, l'Abadia de Northanger no s'ha de considerar en absolut una obra menor. És el laboratori de proves on Austen assatja els personatges i els temes que acabaran definint tota la seva obra posterior. És veritat que, ja us repeteix, jo crec que és molt bona porta d'entrada per iniciar-se en el món de l'autora. Podeu trobar aquesta obra en una edició preciosa, en una portada blava, de Viena Edicions, a la col·lecció del Club Victòria, amb una traducció fantàstica de Jordi Arbonés. Vos la recomano molt.

0: Vull ser deixeble del petit príncep i no renunciar mai a cap pregunta. Tot el que m'envolta és interrogant, que només desvello amb respostes petites. En l'esforç que suposa respondre i definir-se en cada cosa que esdevé.
1: A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, amb aquestes, després de d'un quants intents, que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona amb aquestes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones, bones. Què tal? Molt bé, superbé, superbé, sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu amb aquestes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem en 25 coses i és el que passa.
1: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hòstia, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer en la meva vida, o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, suposo que de petits, no?
2: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passant per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposa que és la seva manera. A la meva manera, sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
3: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics i amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Soldevila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses. I shall smile
1: and wait. Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia, Sònia. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Evidentment no som al lloc on escrius habitualment, però quan ho fas, on ho fas?
1: On ho faig? Doncs depèn del que escric. És a dir, quan escric narrativa o quan escric articles, per exemple, els articles de la directa, sempre escric a l'ordinador i a casa. Tot i que els articles de la directa, de vegades, també els escrivia estones en altres ordinadors, perquè en aquell moment tenia una vida molt, molt atrafegada i feia el que podia. Però vull dir que no escric a mà, ni narrativa ni articles. Ara bé, els versos, els poemes, és molt diferent. Els versos i els poemes sempre, és a dir, sempre es creu en moviment. Per exemple, quan vivia a Barcelona, anant en moto a la feina o en cotxe, sempre donava voltes, se m'apareixia un vers i llavors l'anava creant de memòria, perquè per això també un poema perquè funcioni jo me l'he de poder aprendre de memòria, perquè he de lliscar, i llavors els vaig creant a la ment. Quan arribo a casa, doncs els escric. I aquest moviment ara, els últims anys, doncs és el camp passejant els gossos. És on creu, realment. I després, ja quan l'apunto al mòbil o on sigui, i després ja l'escric a l'ordinador.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: L'Abadia de Northanger és una de les primeres novel·les de Jane Austen. És a dir, és una novel·la de joventut i, com a tal, és molt diferent de la imatge més canònica que solen tenir de l'autora. Aquí, Austen es mostra més divertida que mai, gamberra i profundament irònica. La protagonista és na Catherine Morland, una lota ingènua, una heroïna entranyable, que llegeix moltes novel·les gòtiques, que són les que estaven de moda en aquella època, sobretot entre les jovenetes. La conviden a una abadia, l'abadia de Northanger, i allà la seva imaginació vola massa amunt. S'imagina que el castell, gegant, és ple de misteris, que hi ha fantasmes, que hi ha dones tancades a un àtic i que hi han passat tragèdies. Així, l'autora construeix una paròdia brillant d'aquestes novel·les gòtiques que llegien, sobretot, com he dit abans, moltes dones joves. Jane Austen se'n riu dels tòpics literaris, però també de les expectatives romàntiques, de la credibilitat de les al·lotes que no han sortit gaire de casa i de la manera com la ficció pot deformar la mirada sobre la realitat. Per això és una lectura ideal per entrar dins el món d'aquesta autora, ja que és molt àgil i diferent, però a la vegada s'hi poden intuir amb molta nitidesa els grans temes de maduresa de Jane Austen, com per exemple la formació moral, el procés de maduresa de les dones joves, equivocar-se, fer ridícul, rectificar, saber demanar perdó, reflexions sobre la lectura i la imaginació i també la crítica social que estipica en ella, diferències de classe, matrimonis i el gran tema de Jane Austen, que és la importància dels doblers. Per tant, tot i el to juganer i paròdic, l'Abadia de Northanger no s'ha de considerar en absolut una obra menor. És el laboratori de proves on Austen assatja els personatges i els temes que acabaran definint tota la seva obra posterior. Ciutat que, ja us repeteix, jo crec que és molt bona porta d'entrada per iniciar-se en el món de l'autora. Podeu trobar aquesta obra en una edició preciosa, en una portada blava, de Viena Edicions, a la col·lecció del Club Victòria, amb una traducció fantàstica de Jordi Arbonés. Vos la recomano molt.

0: Vull ser deixeble del petit príncep i no renunciar mai a cap pregunta. Tot el que m'envolta és interrogant, que només desvello amb respostes petites. En l'esforç que suposa respondre i definir-se en cada cosa que esdevé.
1: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
2: Obrint aquesta llauna comença a cantar guitarra en sa mà i el meu cap no té clar el que escolta, segut amb intranquilitat, veig que aquest dia s'ha acabat, una hora i mitja productiva. Puta vida, els acords desafinats, he perdut el compàs, he remput el mirall que me reflexava, una imatge equivocada, ja no sóc el que mirava. Ja no sóc el que mirava, mira, sóc un fantasma que fa música amb ànima rústica, mantint-te que tu sí que ets una tia única. Molt de fum, aquesta arma engana, però és cert que encara em mana una gana clara de menjar-me ta mirada. Una pala travessada, una estela que fa mesos que és pintada al cel i un estel que ha perdut el seu fiel rebel. Vull tornar a volar, vull tornar a surar, vull tornar a estimar, quina llàstima. Nadant aquest mar de contradiccions, controlant-me però no ses emocions, veure-ho tot borrós i fosc, no sortir d'aquest bosc.

dia veient els núvols passar, només joc i terra, fugint de sa guerra, tancats ulls imaginant pujar l'oratge de demà. Com aquesta rima estan fluïdes els meus sentiments, com aquestes cordes desgastades d'esperança, vull recuperar el primer d'octubre, tornar a quedar.